0: A Onda Cero Catalunya, la música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: No em direu que no és una bona manera deixar uns minutets per la música, per escoltar, per imaginar, amb aquesta meravellosa cançó de l'Elton John, que segur que ens porta a altres èpoques, perquè ja va tenint uns anyets, però que en qualsevol cas el que fa, i fa molt bé, és emocionar-nos. A veure de què parlarà aquesta setmana en Víctor Ruiz Novel, nuestro escritor de cabecera. Benvingut, Víctor.
1: Hola, ¿qué tal? Pues mira, yo he traído Song for Guy, la canción para Guy o para Guy en francés. Pues una canción de Elton John, aunque Elton John cantar en esta canción no canta más que unos corillos ahí a mitad de canción cuando han pasado ya 4 minutazos. Sí. Pero no sé si tú sabes que esta canción está dedicada a la muerte de un mensajero.

0: Però Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
1: Forma, hay un...
0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero.es/Catalunya, al web d'Onda Cero.

0: A Onda Cero Catalunya, la música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Qui no recorda la relació extramatrimonial entre la Francesca i en Robert, el fotògraf dels ponts de Madison? Aquest clàssic és només una de les múltiples pel·lícules on apareix Meryl Streep, considerada una de les millors actrius del món. De fet, el 2004 fou homenatjada per l'American Film Institute per la seva contribució a la cultura estadounidenca, tot convertint-se en l'actriu més jove en ser distingida. A més, el 2010 va ser reconeguda amb la Medalla Nacional de les Arts.

Mamma mia. Meryl Streep és coneguda per l'expressivitat i la solidesa de les seves interpretacions, així com per la seva capacitat per adaptar-se als dialectes i accents dels seus personatges. Anglès danès, anglès britànic, italià, irlandès, l'anglès del Bronx i tota mena de dialectes que componen la seva filmografia han estat àmpliament lloats per la crítica especialitzada.

0: A la darrera pel·lícula en què apareix Streep, l'actriu interpreta una dona que, després d'heretar la fortuna del seu pare, va poder estudiar per ser soprano malgrat la seva absència de talent. En canvi, la gent anava als seus concerts per comprovar si de veritat era tan nefasta com assenyalaven els crítics. Sentim-ne part del tràiler.
1: Bien, debo avisarle de que soy muy trabajadora. Estudio una hora cada día. A veces dos.
2: Es extraordinaria, ¿verdad?
1: Bueno, tiende a desafinar.
2: Desafinar.
1: Un pelín.
2: Si le perdone sus excentricidades, descubrirá que es muy generosa.
3: Esta señora es un ejemplo de valentía y por esa razón la adoramos.
2: Bravo, Palomita.
1: Oh, las críticas son magníficas.
2: Sí, el nuestro es ahora un mundo feliz.
0: Però aquest any, l'actriu ha copsat l'actualitat de moltes maneres. Com, per exemple, arran del seu discurs als Golden Globes 2017, en què va rebre el premi honorífic a la seva carrera professional de la mà de l'Associació de Premsa Estrangera de Hollywood.
4: You and all of us in this room really belong to the most vilified segments in American society right now. Think about it. Hollywood, foreigners, and the press.
0: El seu discurs va destacar que els presents a la gala formaven part del sector més denigrat de la societat nord-americana. Hollywood, estrangers i premsa. Defensava que Hollywood, degut als orígens dels seus protagonistes, n'estava ple d'estrangers i de gent de classes marginals. I si els feien fora, només quedaria el futbol americà i les arts marcials mixtes, que no són arts. Tot plegat per assenyalar la seva preocupació pel fet que una persona amb els valors que defensa Donald Trump hagi arribat a ocupar el càrrec de president dels Estats Units. I aquesta dada sí que no pertany a la ficció.

Imagineu-vos un matí fred del mes de desembre del 1917 a la ciutat de Halifax, a Nova Escòcia, al Canadà. És plena Primera Guerra Mundial i el port de la ciutat està bullint d'activitat. Vaixells carregats de soldats, subministraments i armes entren i surten. Alimenten l'esforç bèl·lic dels aliats. Els nens juguen pels carrers, els pescadors descarreguen el peix i les famílies es preparen per un altre dia d'hivern. De sobte, a les 9 i 4 minuts del matí, un rugit apocalíptic sacseja la ciutat. Una explosió tan potent que fa tremolar la terra a centenars de quilòmetres esclata el port, arrasant barris sencers, matant a prop de 2.000 persones i ferint-ne 9.000 més. És l'explosió no nuclear més gran de la història, causada per una col·lisió entre dos vaixells, un carregat de munició i un altre que només passava per allí. Aquesta és la història de l'explosió de Halifax, un desastre tan devastador que va canviar la ciutat per sempre i va ensenyar al món una lliçó sobre la seguretat marítima a un preu tràgic.

Per entendre com un accident al port va desencadenar una catàstrofe d'aquesta magnitud, hem de situar-nos al Halifax del 1917. La ciutat era un centre neuràlgic per als aliats durant la Primera Guerra Mundial. El seu port profund i protegit era perfecte per enviar tropes i subministraments cap a Europa, on la guerra contra Alemanya estava en el seu apogeu. Vaixells de tot tipus, des de creuers militars fins a vaixells mercants, omplien el port i la ciutat vivia un frenesí d'activitat. Però aquesta activitat també era un polvorí a punt d'esclatar literalment. Al matí del 6 de desembre del 1917, dos vaixells es van creuar al Narrows, un estret canal del port de Halifax. D'una banda, hi havia el Mont Blanc, un vaixell de càrrega francès carregat fins a les dents amb explosius, 2.300 tones d'àcid pícric, 200 tones de TNT,

35 tones de benzina i 10 tones de pólvora de cotó. Era bàsicament una bomba flotant destinada a subministrar l'esforç bèl·lic a Europa. De l'altra banda, hi havia l'IMO, un vaixell noruec que transportava subministraments per a Bèlgica. L'IMO navegava a una velocitat inusualment alta i el Montblanc, amb el seu carregament mortal, seguia les normes del port, però no duia cap bandera que indiqués la seva càrrega perillosa per evitar atraure l'atenció de submarins alemanys. Made a mother cry.

El que va passar després va ser una cadena d'errors humans que sembla gairebé còmica si no fos per les conseqüències tràgiques. Limo va fer una maniobra inesperada tallant el pas al Montblanc. Els dos vaixells van intentar evitar-se, però la comunicació va fallar. Senyals equivocats, crits al vent i una manca de coordinació van fer que Limo xoqués amb el Montblanc a les 8:45 del matí. La col·lisió no va ser especialment violenta, però va ser suficient per encendre una espurna. La benzina del Montblanc va vessar i un incendi va esclatar la coberta. Els mariners del vaixell francès, conscients del perill, van abandonar el vaixell amb bots salvavides, cridant advertències que pocs van entendre a causa de la barrera lingüística. Mentre el Montblanc cremava, aturat al mig del port, es va convertir en una atracció macabra. Centenars de persones, treballadors del port, nens que anaven a escola, mestresses de casa, es van aplegar les finestres i els molls per veure el foc, sense saber que estaven mirant una bomba a punt d'esclatar. Els bombers de Halifax, valents però desprevinguts, van intentar apagar l'incendi amb mànegues, sense conèixer la càrrega explosiva del vaixell. A les 9:04, només 19 minuts després de la col·lisió, el Montblanc va explotar amb una força equivalent a 2,9 quilotons de TNT, una explosió tan massiva que va ser la més gran feta per humans fins les bombes atòmiques del 1945.

L'impacte va ser devastador. Una bola de foc es va aixecar centenars de metres i una onada de xoc va arrasar tot el seu pas. Edificis sencers van col·lapsar com si fossin de paper i finestres a més de 80 quilòmetres es van trencar. El barri de Richmond, a la zona nord de Halifax, va quedar reduït a runes. L'onada expansiva va llançar gent pels aires i un tsunami de 18 metres va inundar el port, arrossegant vaixells i persones. Trossos del Mont Blanc van volar quilòmetres. Una àncora de mitja tona va aterrar a 3,2 quilòmetres de distància i un canó va caure a Dartmouth, a l'altra banda del port. La columna de fum es va veure a 160 quilòmetres i el rugit es va sentir fins a l'illa del Príncep Eduard. El cost humà va ser esgarrifós. Prop de 2.000 persones van morir, moltes instantàniament, i unes altres 9.000 van resultar ferides, moltes encegades pels vidres trencats o mutilades per les runes. Uns 25.000 habitants, gairebé la meitat de la ciutat, van perdre les seves cases. Escoles, fàbriques, esglésies van quedar destruïdes. Els nens que jugaven a prop del port van desaparèixer en l'explosió i famílies senceres van ser esborrades. Un dels casos més tràgics va ser el de la família de Vincent Coleman, un telegrafista, que es va quedar al seu lloc per enviar un missatge d'alerta als trens que s'acostaven, sacrificant la seva vida per salvar centenars de passatgers.

0: drop. Let it all drop. Let it all drop.
1: El caos posterior va ser tan intens com l'explosió mateixa. Els hospitals desbordats van haver de tractar ferits en condicions precàries, amb metges i infermeres treballant sense descans. Els supervivents, coberts de sutge i de sang, buscaven els seus éssers estimats entre les runes. L'hivern va empitjorar les coses. Una tempesta de neu va arribar l'endemà, deixant els sense sostre exposats al fred. Però enmig de la tragèdia, Halifax va demostrar una resiliència admirable. Els veïns es van organitzar per ajudar els ferits compartint menjar i mantes. Els bombers, malgrat haver perdut companys, van continuar lluitant contra incendis secundaris. I una ajuda internacional massiva va arribar ràpidament. Boston, a 700 quilòmetres, va enviar trens amb metges, infermeres i subministraments, iniciant una relació d'amistat que encara avui es commemora amb un arbre de Nadal que Halifax envia a Boston cada any. Les anècdotes d'aquell dia són impactants, tant com la pròpia explosió. Una dona, Barbara Orr, va sobreviure perquè havia sortit a comprar pa moments abans que la seva casa col·lapsés, però va perdre tota la seva família. Un nen de 2 anys, conegut com l'Asfan Baby, va ser trobat viu sota les cendres de la seva llar destruïda, un miracle que va donar esperança als rescatadors. Els mariners de Limo, que van sobreviure perquè el seu vaixell estava més lluny, van explicar després com van veure el Mont Blanc desaparèixer en una bola de foc, amb fragments volant sobre els seus caps. I hi ha la història d'un cavall que, atrapat sota les runes, va ser rescatat pels veïns que van tallar les bigues amb serres manuals per salvar-lo.

La investigació posterior va revelar una sèrie de negligències. El Montblanc no duia senyals visibles de la seva càrrega perillosa i els protocols del port eren laxos. El capità de Limo, acusat de navegar massa ràpid, va ser inicialment culpat, però els judicis van acabar sense responsables clars, ja que molts dels implicats havien mort. L'explosió va portar a canvis radicals. Es van establir normes més estrictes per al transport d'explosius, es van millorar els protocols de seguretat marítima i Halifax es va reconstruir amb un urbanisme més modern. El desastre també va impulsar avenços mèdics, com el tractament d'ulls ferits per vidres, ja que centenars de persones van quedar cegues o amb lesions oculars. Avui, Halifax recorda l'explosió amb un memorial al barri de Richmond i un museu marítim que explica la història. Cada 6 de desembre, les campanes de la ciutat toquen a les 9 i 4 minuts per honorar les víctimes. L'esdeveniment és una lliçó sobre els perills de la negligència humana i la força de la comunitat en temps de crisi. És una història que combina tragèdia, heroïsme i un toc d'absurd. Qui podia imaginar que una simple col·lisió al port desencadenaria una explosió que faria tremolar el món? Així que la pròxima vegada que passegeu per un port, mireu els vaixells amb respecte. Mai no se sap quan un error humà pot convertir un matí tranquil en un infern.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I és que quan sona aquesta sintonia, sabeu que ho passarem d'allò més bé, perquè és temps per l'humor, temps pels tribuneros, per Màgia Albert i Sergi Purcell. Vinga, ja ho tenim! Ja ho tenim!
1: Vinga!
0: Vamos! Vamos!
2: Ja arriba, ja arriba la tardor, ja som aquí.
0: Sí,
1: ja... U.
0: Aquesta tardor que està durant més que algun any que ha caigut en dimarts, perquè normalment la tardor ara cada cop dura menys. De fet, si Vivaldi hagués de fer les quatre estacions, ara...
2: No, ara serien les dues.
0: Serien les dues, sí. I hi ha un parell de frases entre unes i l'altres, un parell de notes. Tutun! Això era la... Què ha sigut això? No, això era la tardor, això era la primavera. Tin-tin! I ja està. Bueno, que has anat...
1: Jo ja estic... jo ja vaig néixer en aquestes dates.
0: Tu ja vas néixer en aquestes dates?
1: Sí, jo ja... La genètica interna meva ja deia... Farà calor, eh?
0: M'agrada molt l'expressió espavila't, com ho vam dir. Perquè és com... Bueno, és cosa teva. Vull dir, vulguis o no, passarà. Sí. Per tant, més val que t'hi adaptis, no? Més val que t'ho vagis fent a... Bueno, sí, home, està bé, perquè els temps van canviant. I hi ha molta gent, jo us volia preguntar, que aprofita... Sí. Ara, doncs, la tardor, ja sabeu, hem tocat alguns anys el tema del canvi d'armari, que és una cosa molt complicada. Aquí defensem de tenir més d'un armari i canviar-lo tot sencer, és a dir, no només la roba...
2: I també defensem que es pugui sortir de l'armari.
0: Sí, no, exactament, en qualsevol estació, de les quatre.
2: Sí.
0: Però...
2: Plaça Catalunya...
0: Sí, en
2: qualsevol estació va bé.
0: Qualsevol estació, tu dius, mira, és el moment.
1: Marc!
0: A veure...
1: Sí. Que no veia un oient que parlava massa al director, com va?
0: Ah, és veritat. Heu de parlar més. Escolta'm una cosa, va.
2: No.
1: La pregunta és tan llarga que ja m'he... De què va el tema, doncs?
0: No, va, faig la pregunta, perquè si no... escolta, la pregunta és, en aquesta època que hi ha gent que decideix... doncs, fer canvi no d'armari, sinó reformes a casa, ara diré per 25 pessetes cada una, no, ara gent que decideix fer reformes a casa, la gran pregunta que ens hem de fer és: més val fer-ho tot de cop o és millor fer només la cuina i d'aquí un any fer el lavabo? Perquè clar, hi ha qui diu, no, millor tot de cop perquè així ja ho tens fet, però clar, com vius mentrestant, no? I hi ha qui diu, no, més val fer d'una en una perquè així pots seguir vivint a casa teva, que si no t'has de mudar a algun altre lloc. A veure, Marc, comença tu, va.
2: No, jo, la primera és, s'han de fer reformes, i no.
0: Val, o sigui, tu solucionas ràpid. Fins aquí la secció d'avui.
2: Ja està, per què has de fer reformes? Clar. Què passa?

0: clar.
1: Oh, és que ara això s'ha desgastat. Bueno, que es desgasti, ja, sí, és això. Sí, sí, és sí. Que aquí no... I si s'han de fer reformes, el primer que has de fer és veure si el banc et dona un crèdit, perquè clar. Ja és igual fer-les de cop o de poc a poc. Vull dir, aquí la qüestió és com les pagues.
0: Sí, sí, sí, exactament, clar.
1: Perquè al final, si comences a fer reformes, al final li dones la clau en el que t'has de fer les reformes, i saps què? Que dici la
0: ja t'entenc, ja t'entenc. Ja. És a dir, primer cedeixes les claus perquè puguin entrar a treballar, i després ja, perquè sí. Ja s'han de quedar al pis perquè ja no pots pagar la reforma, no?
1: Les reformes, no.
2: Ah, okay. Són d'aquests que els deixen les claus i es queden allà de copa, independents d'aquests.
0: De copes independents.
1: Sí, bueno, mira, no és allò de dir, mira, m'estava fent reformes, però com que no he pogut pagar, doncs mira, ja s'han quedat aquí, i els he deixat una habitació, sí, sí. Que ja s'han quedat.
0: Que ja veus...
2: La República de mi casa.
0: La República.
2: Bueno, i vull aprovechar.
0: Bueno, que ha acabat sent pública la casa, menys per tu, que això ja ha passat. Tu ja ho estaves veient. Sí?
2: De poc a poc.
0: Tu ets partidari de poc a poc, eh?
2: Ah. La cuina i fa la il·lusió aquesta, ves la cuina tota nova, no t'arruïnes.
0: Val.
2: I després doncs ja, pues
1: si la cuina és minimalista, segur que no t'arruïnes, però si tens una cuina gran, vull dir, sí, eh?
2: Con lo que se pueda.
0: Con lo que se pueda.
2: Si pots posar un mini pimer, pues lo pones.
0: Clar, però bueno, la mini pimer...
1: Sí.
0: Sí, sí.
2: Si te cabe allà enganxada a la paret, oculta, jo no sé com fan, igual les oculten.
0: Les oculten.
2: Vas un armari, sí. Petit, que te baja la mini pimer directa, sí. Ah, increïble. Bueno,
0: és veritat.
2: Pues fa il·lusió, i aleshores el que és aquest any que has d'amortitzar-ho.
0: Ja, va, ja t'entenc.
1: Fes molt sopar, no?
2: I has d'estar, bé, al màxim de temps possible a la cuina. Si és la cuina, hem fet la cuina, tots a la cuina.
0: Vale. Ja està ben pensat, això. És a dir, comences per la cuina, per exemple, i llavors... Quan has acabat la cuina i et planteja si pots fer el lavabo, però mentrestant tots a la cuina.
2: Tots a passar al lavabo la mitja vida de l'any.
0: Bueno, ja els adolescents passen mitja vida al lavabo, això també t'ho dic. Però bueno, aquest seria un altre tema. Clar, però estaria bé això. Bé, clar, però clar, també és veritat que si ja tens, per exemple, doncs jo què sé, el menjador i la cuina que és nova, no? Però doncs va, anem a fer el quarto de bany. Però llavors sempre passa allò de que, ui, és que se t'embrutarà tot perquè fa molta pols. El quarto de bany, eh?
2: Però no, dale lujo, dale lux.
0: Dale lux. Està bé.
1: Obre llum.
0: Sí.
2: Treballar una vegada a una escola... Bueno, de les 15 escoles que he treballat.
0: Sí.
2: I cada any anaven canviant d'un any per l'altre una cosa. Ara la rampa...
0: Val. Ara els alumnes...
2: Ara sí, el terra del pati l'han canviat. Ara la pancarta ara, és diferent.
1: Ara els professors...
0: Ara els professors.
2: A veure, bueno, un poc de seriedat, eh? És d'humor, això, o què?
0: Però està bé això, Sergi, perquè així tots els anys tens la sensació de dir, ah, és que no esteu fent res. No, sí, aquest any hem fet la font.
1: Estreno, cada any estreno, any estreno alguna cosa.
0: Cada any hi ha una cosa que estrenes.
2: És que vam fer la sèrie aquella, Reformes i a la obra, m'encantava.
0: Sí. Bueno, van fer Manos a la obra, que era una sèrie, i després estava Reformes i tal, que és una altra. No, però està bé mesclar la...
2: Poc a poc, perquè si no hi ha sèrie.
0: Clar, això també és veritat.
1: I després, aquesta cuina és una ruïna, que també era una altra sèrie.
0: Aquesta cuina és una ruïna, m'agrada, sí. Sí, sí, sí, totalment.
2: Però aquí ho van fer de cop i era una pel·li. Si ho haguéssim fet poc a poc, seria una sèrie.
0: Clar. És a dir, aquí valdria una mica la pena primer plantejar-se si vols fer una pel·lícula de la reforma o fer-te una sèrie. Si és pel·lícula tot de cop, si és sèrie, hauria de ser per capítols, per fascicles, eh?
2: Clar, aquesta cita és una ruïna i ja està.
0: Sí, però clar...
1: Però pensa, Sergi, que a vegades hi ha pel·lícules que tenen la segona part, la tercera part, la quarta part, i a veure què hem de fer.
2: Sí, però fan de cop, cada vegada. El que passa és que ho fan en otro universo paral·lel. Más adelante, en los
0: años. Tu vols dir que fan com Avatar, no? Que les van gravar totes seguides i després ens les van donant de mica en mica,

0: Reforma en Avatar, reforma en l'edat mèdia.
1: Com ho devien fer a l'edat mitjana? Que ja ho feien tot de cop o no feien res? Allà no es reformaven mai. Diu, treballes menys que un que fa reformes a l'edat mitjana. Que ja deixaven.
0: Allà, jo, quan estava ja vivint allà en el castell...
2: A la mitja.
0: A les rodalies d'esses.
1: Sí.
0: Pues a un camino de ronda.
1: Camino de ronda.
0: Se va caure el castillo, digo, mare meva, d'aquí hem de marxar, que ens agafaran per pedra de reconstrucció, sí. I con yo con estas piedras es que no puc, mare meva. Al final, marxàvem a un altre lloc, parlàvem amb algun amic.
1: Clar.
2: A una altra ronda.
1: Sí. S'anaven de rondes. Sí, sí. No, perquè és possible...
0: Animes.
1: I molt bé. I sí, sí.
0: M'encanta.
1: I a Carcassonne, no? Veu anar també. Devia ser típic anar a Carcassonne a l'edat mitjana. El que passa és que, llavors, és com Begur, no? És com... No, Begur no. Besalú. Que, clar, ara té molta gràcia, però igual a aquelles edats era com qualsevol altre poble. Però, bueno, ara, com que s'ha conservat molt bé, doncs té la seva...
2: Sí.
1: Té la seva gràcia, però ben sabia... No sé si estava de moda Besalú llavors, saps? Vull dir, clar, depèn molt de com...
2: Potser estava de moda per alguna altra cosa.
1: Sí.
0: El tren de Besalú,
1: ese. El tren de Besalú, sí, sí. Escolta'm una cosa, és veritat que...
0: Jo també, he estat mirant aquí a veure quanto dinero tenia en el banco este...
1: Sí, a veure...
2: I a l'altre?
1: És el que té més d'altre.
0: Per muntar una empresa ja...
1: Ah, molt bé.
0: Animes. Una empresa d'anime.
1: O sigui, una empresa, val.
0: En
1: o sigui, fer pel·lícules de, així tipus sí, estil japonès
0: animes.
1: Ha de ser preciós. O sigui, ha de ser una cosa meravellosa.
0: Ja el cor de, no, de la ciutat, del món de l'anime.
1: Sí, sí. Home, han de fer allò que fan el San Diego Comic Con, no? Que ara s'ha fet a Màlaga, doncs el saló del manga, es pot fer a la manga del mar menor, per exemple.
2: Però això del saló del manga a mi sempre m'ha sonat que reuneixen tots els lladres.
1: Sí, és veritat. Aquest any... Sí. El festival del manga, sí. El saló del manga... Clar, t'ensenyen...
0: El saló del manga.
1: Clar, el saló del...
0: I guanya que surt amb la cartera durant...
1: És com un escape room, no? O sigui, el saló del manga és un escape room per lladres. O sigui, ja et posen tot llimes, coses d'aquestes, i el primer que surt és el que guanya.
0: Una cartera, et donen un monedero... A veure què és el que pots mantenir, un mòbil.
1: Exacte. O sigui, el que aconsegueix sortir amb el seu propi mòbil té un premi especial, no? El premi sí. Survivor, no? De
0: sí, jove. Mangurrino.
1: Perquè segur que n'hi ha un que surt amb 6 o 7 mòbils, no?
2: Sí, quatre carteres.
1: O sigui, hi ha premi.
2: Aquest també té premi.
1: I, o sigui, hi ha dos premis. El que s'endú més coses...
0: Però hi ha càmeres, no? Per seguir...
1: Hi ha càmeres per després comprovar que has robat reglamentàriament, com diu la...
0: Ja, és un
1: real. Clar, hi ha un bar. Hi ha el bar per analitzar les jugades i per prendre alguna cosa, per les dues coses.
2: Sí.
1: Clar, que a més és prendre alguna cosa, clar. Diu, vostè ve a prendre alguna cosa o que li prenguin alguna
0: cosa? No, un moment, entrevistamos. ¿Usted ha sentido algo cuando le han quitado el móvil? Ah, yo he sentido algo en el culo por aquí, no sé.
1: Bueno. Bueno, està bé.
0: I con quién iba? I no le miraba el culo a ver si lo iba a perder?
1: Sí, clar, s'ha de tenir les mans al cul constantment, sobretot si tens la cartera al cul, clar, que ja recomanen no tenir-ho, però és que clar...
0: Però no pots guanyar perquè no es roben, però no es robes. Clar. I si tu tens vigilant el teu, ja no pots accedir al Mangurrino Premi.
1: Sí, sí. No, és com... Home, estem donant una idea, però s'ha de fer bé, això. S'ha de poder...
0: A la manga del mal menor es fa això, no?
1: Sí, el saló del manga es fa a la manga del mal menor. El saló de l'anime es fa animes, hem dit ara.
0: Ah, molt bé.
1: I
0: ja
1: estem...
0: No
1: sí.
0: De japoneses ja no diem
1: no,
0: més, no?
1: Mira, és que sempre he intentat evitar aquest tema amb vosaltres, però tenim la secció de manga, anime i cultura oriental amb la Selene i clar, jo sé que hi ha un tipus de còmic que vosaltres

0: us pot fer una mica de cosa, que són els show-shows. Perquè, clar, si heu de començar a mirar show-shows, doncs, clar...
1: Show-show?
0: Sí.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: Clar,
1: ai,
0: dic, a veure si ens confonem, a veure si anem a la botiga.
1: Però això no era un gos, el show-show?
0: El show-show, clar, perquè són show-shows els animes show-show. Aquests, sí. A més, H primer i després amb J.
2: Té el saló del manga allà i el saló de l'anime a l'altre lloc. Digue-li.
0: Sí, sí, sí.
2: Digue-li, sobretot anime. Per sí. què no ho fem animes?
0: Animes. O sigui, el saló d'anime a animes...
2: És que a més allà estaria com el Silicon Valley, però de los animes.
0: No? Sí, senyor. El Silicon Valley de l'anime. Exactament. Tots allà, vamos, les empreses amb seu animes, clar. Diu, vostè...
2: Els tirados allí en los sofás, en los chillados, creando... Sí. Estoy allí jugando a pádel, creando...
0: A més, allà segur que... No hi ha gent que li faci mandra, perquè ja tothom s'anime a treballar, saps? Sí. Allà tothom...
1: Sí, el problema el tindríem amb el saló del manga, perquè sí. totes les idees desapareixerien.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Allà, les allà tothom callat. Diu, diu què fas? Xxt, no t'ho puc dir. Que si no m'ho mangues.
2: Sí, sí. Que los anime, venga.
0: El problema és que també estan fent les seus allà, però tot està manga prou, però també. També t'ho he de dir que encara no han aconseguit doncs
1: bueno,
0: que tot estigui...
1: Acabes de dir també acabes de dir ara una altra paraula, és a dir, totes les empreses sí. haurien de tenir la seva seu a la sí. seu.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: A la
0: Això,
1: seu.
0: Ben
1: a
0: vist.
1: La seu d'Urgell.
0: O sigui, la seu
1: totes
0: principal...
1: Totes les empreses on tenen la seu? A la
0: a
1: seu.
0: Sí, em sembla fantàstic. Sí. Amb moltes cadires, perquè, clar, qualsevol sí. que vagi allà s'asseu, no? O sigui, seria sí. important que també, però em sembla fantàstic que... Perquè la típica pregunta, on teniu la seu? A la seu. Jo ho veig... Que a més també té lavabos, no? Perquè té la seu, no? La sí. seu és important que ho tingui.
1: I quan vas allà, el primer que et fan és mira, segui.
0: Seu,
1: la seu.
0: Segui,
1: sí, segui. Sí, sí.
0: Què és típic d'aquí, seure? Clar, o sigui, allò, saps que vas a un lloc i dius, a veure, què és típic d'aquí? Doncs seu, seu. No, no, escolta, m'agrada molt aquesta forma...
1: Estem donant idees, eh?
0: Clar, això té molt sentit, perquè ara que vivim en un món globalitzat, que es diu, no? És a dir, que tot és global, doncs hem d'intentar...
2: Tot està equilibrat.
0: Tot està equilibrat, però clar, hem de fer que s'organitzi, no? És a dir, on fem l'anime? Animes. On fem el manga? Doncs a la manga del Mar Menor. On tenim la seu? A la seu. Jo ho veig, va. On podem posar hospitals? A Hospitalet, no? O sigui, hem de buscar on...
1: El nom, allò que diuen, el nom no fa la cosa, doncs, en aquest cas.
0: Aquests que sí, hem d'intentar que sí. Hauríem d'anar reorganitzant.
2: El Mundial de Qatar, pues, en Qatar.
0: Sí, però ja fan un mundial de que et posen tapes, no? O sigui, de formatgets i coses...
2: Sí, provar un poco de Qatar. Sí,
0: és de Qatar, eh? Diu, està molt bé.
1: Bueno, hi ha un grup de música que és d'allà, no? Un grup català que és d'allà, són els Catarres.
0: Els Catarres, sí, senyor. Sí, senyor.
1: Són de Qatar, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Són un grup catarí, els Catarres.
0: Sí, sí.
2: El vestido i mira, s'han tirat a l'aire. Mira, ja estan ahí.
0: Sí, sí.
2: S'han refriat...
0: Sí,
2: no?
0: Sí, sí, sí, no, clar, bueno, està bé, tu escolta.
2: Però es diuen catarres perquè s'era catarrat.
0: Sí,
2: vull
0: sí.
2: dir que eren de Qatar, es van treure la roba aquella que porten allà, aquesta hippie, i ara s'han posat l'altra hippie, i com que té menys roba, s'han catarrat.
0: Sí, sí, sí. No, està bé. O, per exemple, per jugar a l'Amagatai, no? El Mundial del Amagatai a Pakistan. Però Pakistan, aquí estan, o sigui, que no els veus, que sí, sí.
2: Fet i amagar,
0: sí, sí, fet i amagar, doncs a Pakistan.
2: També la sardina, podem jugar a la sardina, no?
0: Tu, però fa temps que vas enterrar la sardina, no? Vam dir que...
1: Sí, això ja vam parlar l'any passat.
0: L'any passat ja vam parlar de que...
1: Per Carnestoltes, que sí. ja ho teníem tot ben enterrat,
0: sí.
1: eh?
0: Com a
1: ja.
0: molt aquest any, per Carnestoltes la podem desenterrar una estoneta, però...
1: Bueno, poder ara parlar... Potser ara per la castanyada,
0: sí.
1: amb allò que fan els anglesos, el Gwendolyn aquest.
0: El Gwendolyn, sí, sí, sí, sí.
1: Doncs poder, sí...
2: Ja està. Total, que ha quedat clar, no? Reformes ja a l'hora, sèrie superguai.
0: Sí, si vols. I... La gran pregunta, doncs, a l'hora de fer reformes, és pel·lícula o sèrie?
1: Reformes, no, gràcies.
0: Hay que dejarlas crecer.
2: Ai, sí. Me encantan las reformas. Sí. Pero el estilo Gaudí.
0: Ah, sí.
2: Estilo Gaudí.
0: 200 anys, no? Perquè... Eso sí.
1: Sí. No, perquè ell li agrada... Al Sergi li agrada els trencadissos. Li
0: sí, exacte.
2: Sabe. Allò era una casa normal que la va transformar. Sí. Li va fer una reforma.
0: Sí, sí, sí. No? Sí, sí. Era una església, em sembla. Crec recordar que hi havia una església allà. I va dir, pues mira, farem una petita... Una petita reforma.
2: Sí,
0: sí. Sí, sí.
2: I
0: li van preguntar, Sergi, li van preguntar al Gaudí, i aquesta reforma, diu vostè, aquesta, la reforma de l'Església, aquesta, per quan cree que lo tendremos? Diu, home, diu, igual, eh? Igual se'ns en va una mica de temps, no?
1: Se li va anar el pressupost.
0: Se li va anar el pressupost, sí, se li va anar el pressupost. Diu, però no es preocupi, això ja ho pagarà la gent. Diu, però qui ho pagarà això? Diu, ja ho veurà. D'aquí 150 anys vindrà gent del Japó
1: i ho pagaran ells.
0: I ho pagaran ells. Diu, nosaltres no ho veurem. Diu, no, certament.
2: Oh, es que nosotros adoramos al Rei Sol. ¿Dónde están los monumentos del Rei Sol?
0: Es verdad, es verdad.
2: Oh, es que nosotros adoramos a Jesús y todo. Y ya cuando acaba el edificio, dicen, pero si ahora estamos idolatrando a la yaya.
0: Clar, és veritat, a la iaia, que serà aquí... Sí, sí, aquí idolatrarem d'aquí a la que ja comencin a dominar el món, que d'això falten 4 dies.
2: Ja ara la reformarem i li darem un toc especial per als nous dioses que vayan a saber.
0: M'encanta el fer una església ad hoc, que dirien ara, una mica customitzable, que també diuen, allò de dir que tu després te la... que va canviant la religió o a qui n'adores, Dores l'exploradores, en aquest cas, doncs ho vas customitzant. Què adores? Pues adora. Pues pintes ja una motxilla, un mapa, una cosa. Acabes de fer estrencadir. Unes gàrgoles. Sí, una gàrgola sempre fa bonic. Sempre imposa una mica de respecte. Fer gàrgoles és molt bo, Allò quan tens allò una mica...
1: Sí, quan els dentistes. Cada dia s'han de fer una mica de gàrgoles.
0: Una mica de gàrgoles sempre...
2: Pero yo ya no estoy en ese fase, ya estoy en el fase. Pero eso es más...
0: Bueno.
2: Haz la boca, garganta, sí. Claro, vamos ahí.
0: Está todo ligado, está todo estudiado. Sí. En fin.
2: La radio se liga todo. Mira, yo me he puesto aquí ahora un seguro de voz.
0: Un seguro de voz, imagina't. Hombre, está muy bien un seguro de voz.
2: Por internet, con la voz. Tu
0: con la voz, sí. Sí, sí, no, em sembla bé. Doncs escolta, la setmana que ve, més dels tribuneros.
1: Acabarem
0: Sergi...
1: les obres?
0: Sí, la setmana que ve, igual ja acabem les obres. Amb en Sergi Porcel i en Ostres, Marc Gelabert.
2: No, era la madera, cuando giro la madera y te va a dar.
0: Ahí, pues ojo con la madera. Això és veritat que ho dèiem. És un running gag, això de jupir-te i que girin la fusta i que li treguis el cap a algú. Vinga, fins la propera setmana. Fins la propera.
1: Au, vigilar les obres.
3: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.
1: Onda Cero Catalunya.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio, doncs, d'estiu, que el que fa és no només intenta refrescar-vos, perquè és això, que la ràdio a l'estiu ha de ser fresca, com si allò que dius, carai, ostres, que estic molt millor, estic suant, però potser una mica menys del que pensava, perquè, mira, menys estic escoltant aquesta gent que em distreu. Nosaltres estem aquí per distreure. És la idea principal que tenim, per fer que passeu una bona estona i aprofitem l'estiu per escoltar, doncs, els millors moments. Col·laboradors, entrevistades, entrevistats, seccions que val la pena de conèixer, reconèixer, descobrir o deixar-se fascinar per tot el que el coneixement ens pot aportar, que és molt. Nosaltres tornarem aquesta propera nit per seguir-vos refrescant amb el millor de la temporada. Farem uns còctels especials durant l'estiu de 1 a 6 de la matinada. Que vagi molt bé, que tingueu un dia fantàstic. Adeu-siau.

0: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
1: Bon dia, ja som aquí. Com estan? Espero que estiguin molt bé i gaudint de l'estiu. Nosaltres estem prou bé. Vaja, estem molt bé, perquè és l'hora de la salut a Onda Cero Catalunya i perquè podem fer dues hores de ràdio. Potser es pensaven que els faríem el salt tots aquests diumenges de vacances per a tantes persones. Doncs no, aquí estem, fidels a la nostra cita amb la informació, la divulgació i l'acompanyament des d'aquesta banda de la ràdio a les persones que són a l'altra banda. Aquest programa té un lema ben clar: Mens sana in corpore sano, que no l'hem creat nosaltres. És del poeta romà Juvenal, que al segle II va instaurar aquesta visió de la vida, la que connecta cos i ment per aconseguir la bellesa. Ho deia a les seves sàtires, en les quals també deia que això últim, la bellesa, resideix als ulls de l'espectador. En aquest cas nostre, jo diria que la bellesa resideix a l'oïda de les persones que ens escolten i que esperem que hi siguin fins les 8. Perquè aquest programa, en aquest temps estival, és la millor opció matinal per combatre la calor.
0: A Onda Cero Catalunya comença Amb bones mans, amb Robert Calvo.

I per començar el dia de la millor manera possible, d'aquí a un moment tindrem ja asseguda a l'estudi la Montserrat Pombo García per servir-nos l'esmorzar. Ella, que va arribar a l'equip del programa Mitja Temporada, ja té fins i tot un club de fans. Sí, sí. Però no serà ella l'única que passarà per aquí, perquè hi tindrem la Carmen García Mateos, la nostra psicòloga de capçalera, que també ens explicarà algunes coses interessants en temps estival. Vindrà l'Alicia Escribano, que ens porta de viatge pel món per fer salut, i no fallarà la seva cita amb l'exercici físic en Pitu Sitges. Atenció, que tampoc en aquest temps d'estiu fallen els llibres, els que ens porta en Francisco Mario Toro Gutiérrez, més conegut popularment com a Fran Toro, que és l'home amb el qual fem biblioteràpia. Ens porta els llibres que curen. Amb la Miriam Frank posarem la cirereta al pastís d'aquest diumenge, que completarem amb algunes de les millors històries que hem explicat aquesta temporada radiofònica, i així podrem fer allò que se'n diu la photo finish, la fotografia final de temporada per a una orla ben maca d'aquest curs 2025-2026. Farem aquest viatge mitjançant una màquina del temps sostenible que tenim per quan cal fer aquestes operacions. Tot plegat a l'espera del proper curs, que és a punt de començar i que els avanço que portarà algunes novetats. Ens renovarem una mica per seguir complint amb l'única missió de fer la millor ràdio possible per a l'audiència més exigent. Això és En Bones Mans, és Onda Cero Catalunya. Un programa de ràdio que fa possible tot l'equip tècnic d'aquesta emissora, que és un departament que encapçala, dirigeix i coordina en Robert Tatay i Ribas, i que integren Juan Carlos García Camuñas, l'Ivan Gustems Carreño, en Francisco José Villar Pérez, en Daniel Sánchez Sánchez, l'Ismael de la Parra Bravo i en Vicenç Armero i Rovira. Amb tots ells farem aquest programa que poden estar escoltant ara mateix en directe a qualsevol de les nostres emissores, al 93.5 de la FM a Barcelona, al 95.3 a Tarragona, al 94.1 a Lleida o al 98.9 a Girona. Però també ens pot estar escoltant vostè a través del nostre web ondacero.es/Catalunya o a la nostra app. A través d'aquests dos últims canals també es pot tornar a escoltar aquest programa el dia que vulguin de la setmana, o del mes, o de l'any. I a més, és de franc. Amb això només podem dir bon dia!

0: aquí l'estoma complim aquesta hora amb la dona més aplicada d'aquest programa perquè s'ho subratlla tot, que és la Montse Pombo García. Montse, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Robert, molt bé.
0: Bueno, amb una mica de pressa avui,
1: sí,
0: vas,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, avui porto pressa, sí.
0: Espitosa, per què et passa?
1: Res, que marxo ja a fer barrancs.
0: Ah, a fer barrancs, mm-hmm. A Lleida, al Noguera Pallaresa, per allà.
1: Sí, sí, tu com ho saps?
0: Home, perquè és l'únic lloc de Catalunya pràcticament que es poden fer esports d'aventura a l'aigua.
1: Doncs sí, sí, marxo, vinc, faig l'esmorzar i marxo.
0: Gerri de la Sal, que és un lloc que m'encanta, i Sort també, on hi ha la Bruixa d'Or.
1: Correcte.
0: Montse, abans de marxar, quin és l'esmorzar que ens proposes?
1: Mira, ous passats per aigua amb torrades i albocat.
0: Ous passats per aigua, m'encanta.
1: Amb torrades i albocat, sí, perquè es fa molt de pressa i és la mateixa que porto jo avui.
0: A veure, ous passats per aigua, com els fem? Perquè això té tècnica.
1: Doncs sí, molt bé. Doncs mira, necessitarem només un parell d'ous, pa integral, com sempre, del gra sencer, mig albocat i oli d'oliva verge, i ja està, no necessitarem res més.
0: Aquests són els ingredients, sí, els ous, sí, sí. Oli d'oliva verge extra, l'albocat...
1: Sí, sí.
0: I què més hi havia? I els ous?
1: I els ous, ja està.
0: Dos ous, vinga, va.
1: Mira, posem l'aigua a bullir en un cassó i quan l'aigua estigui bullint introduïm els ous amb compte, perquè no ens esquerdi ni res, perquè si no, malament.
0: Els ous els dins ous. La closca,
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè hi ha gent que ho fa amb un plastiquet.
1: No. Dintre de la closca,
0: molt
1: sí.
0: Bé.
1: I els courem només durant 5 minuts perquè la clara quedi feta i el rovell cremós.
0: Ah, molt bé.
1: Vale? Llavors, una vegada que els tinguem fets, els retirem i els passem per aigua freda.
0: Permetem que digui una cosa, que digues. Això s'ha de tenir en compte sempre, jo crec que en compte tothom quan menja ou, que és aquell ou no quallat, ha de tenir una procedència molt clara.
1: Sí, sí, correcte. Llavors, torrem el pa i res, posem els ous en aquell recipient d'ou una miqueta pelat. Per la part de dalt i acompanyem això amb unes torrades, l'albocat i un polsim d'oli oli.
0: Que bo, molt bé. Sí. Escolta'm, un esmorzar prou interessant, a més, amb l'ou, que és la superproteïna com a protagonista.
1: Bueno, tingues en compte que l'ou és la proteïna d'alta qualitat que nosaltres necessitem, l'albocat són els greixos saludables pel cor i el pa ens aporta l'energia que necessitem per passar el dia i el que necessito jo perquè marxo ja.
0: Molt bé, doncs escolta'm, no et fotis de lloros, Ves alerta que l'aigua és brava. En fi, passa-t'ho molt bé, Montse.
1: Gràcies.
0: I visca l'esport.
1: Visca.
0: Adéu-siau, fins la setmana que ve.
2: L'esmorzar de la setmana.
0: Doncs la Montse ara se'n va carretera i manta dient bon dia!

0: cançó que estem escoltant es titula Eye in the Sky, de The Alan Parsons Project, que en aquest cas canta Ahinoam Nini, que és la Noa. Ella diu, soc l'ull del cel que et mira, puc llegir la teva ment, i diu que no necessita veure-hi per comunicar-se. I ja ho deia el Petit Príncep, se'n recorden del que deia el Petit Príncep? L'essencial és invisible als ulls. I avui volem parlar d'això, dels ulls, de la vista, de la mirada. I és que per primera vegada al món s'ha aconseguit frenar la progressió de la principal causa de ceguesa en la gent gran, la degeneració macular associada a l'edat. Un tractament pioner, publicat a les principals revistes mèdiques internacionals, aprovat per l'FDA, que és la Food and Drug Administration dels Estats Units, i que ja s'està aplicant aquí a Barcelona, avui ens posa molt contents que tinguem aquí a l'estudi el seu autor. Jordi Monés, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Jordi Monés és el director de l'Institut de la Màcula. I ja d'entrada li pregunto, què és la màcula?
1: T'explicaré dues versions. La màcula és la part central de la retina, la part més fina, més petita, on tu pots llegir, pots veure una cara, just al centre el que mirem. Lo de la màcula ve perquè els anatomistes de l'edat mitja, quan obrien un ull, la retina post-mortem és grisa, però hi ha una taca groga al mig, que és perquè la màcula té aquest pigment groc, que llavors, com que hi ha una taca, li deien màcula. Màcula vol dir taca.
0: Sí.
1: I per això la Immaculada és la sense taca.
0: Ah, clar, que la Immaculada Concepció de Maria.
1: És la sense taca. Aleshores, la màcula és la taca de l'ull.
0: Clar, que interessant això. Aquestes coses, un que no les sap i aprèn moltíssim en aquest programa. Bé, ell, el doctor Monés, ens ve a parlar d'aquesta degeneració macular associada a l'edat que entenc que tothom patirà.
1: És molt, molt freqüent, sí. Hi ha estadístiques que diuen que un de cada 4 o 5 persones als 80 anys ho tenen. Aleshores, avui en dia, que arriba als 80 anys, és una cosa molt assolible a les societats modernes, com el nostre país i amb hàbits de vida bons, doncs sí, és una epidèmia. I ve a ser, és una malaltia degenerativa, ve a ser com una mena d'Alzheimer de la retina, que no tenia tractament. Hi ha dues formes que poden coexistir. La forma més agressiva i més sobtada i més ràpida era la forma exudativa. Fins als anys 2000 era una catàstrofe, una autèntica catàstrofe, que jo ja hi era. I aleshores varen venir els primers fàrmacs

0: Units que tenen un tractament, perdó, tenen un benefici global, entre cometes, modest, si mires tota la població, però que amb subgrups de pacients té un tractament que frena la malaltia. És a dir, no la parem, només la frenem, però és el primer pas. És a dir, amb la forma exudativa varen començar igual, fàrmacs que tenien uns resultats, entre cometes, modestos, però que eren molt millor que res, i després els vam anar deixant abandonant per fàrmacs que van venir nous.
1: És a dir, no parlem de vista cansada, no, és una cosa molt pitjor que la vista cansada.
0: No, molt pitjor, no, la vista cansada és una broma, és a dir, la vista cansada et posa unes ulleres i ja està, és quasi fisiològic. A partir dels 40 anys començar de prop a haver d'allargar els braços i al final poses unes ulleres. Vista cansada és... No podem dir que sigui ni una malaltia. Hi ha gent que...
1: va associat a l'edat.
0: Com deia el meu pare, és mal de rics, és a dir, la gent que es queixa perquè ha de portar unes ulleres, això és mal de ric, és a dir...
1: Problemes de primer món, no?
0: Exacte, problemes de primer món i de persones sanes, perquè la gent, ja les persones que estan sanes ja els agradaria unes ulleres solucionar les coses, no? Aleshores, no, vista cansada és un tema de refracció, i això que estem dient és que la retina es mora. Es mora, i abans, clar, abans no arribava la gent a aquestes edats, i ara, avui en dia, sortosament, arribar als 90 és molt fàcil, i hi ha moltíssima gent que té això.
1: Sí, perquè si vostè diu que...
0: Perquè ceguesa, la gent entén que és càrcel a les fosques, ceguesa legal és tenir menys d'un 10% de visió pel mig, és la principal causa de ceguesa legal a partir dels 50.
1: Home, això ja és més interessant.
0: Exacte, dels 50. I a les primeres dècades hi ha més prevalença de les formes humides i més tard hi ha les formes atròfiques, les formes que a vegades es diu seca, però això és una paraula molt confusa.
1: Sí, perquè l'ull sec és una altra dolència.
0: Sí,
1: no?
0: Però se li diu la demà és seca, però la gent ho confon, perquè els americans li diuen seca tot el que no és humida, i això inclou fases intermitges. I la gent que li dius que té una demà és seca es pensa que té una atròfica i té una depressió, no? Aleshores, hauríem de parlar d'atròfica i d'exudativa. L'exudativa, normalment es diuen que hi ha dues formes, l'exudativa, la que fa hemorràgies, i l'atròfica. No hi ha dues formes. Hi ha una forma final que és l'atròfica, que la retina es mora. Pel camí, l'ull intenta enviar uns reforços d'unes venes, com uns reforços per compensar el patiment de la retina, però aquests reforços són aberrants, són immadurs, deixen anar líquid, deixen anar suero, proteïnes, i això fa cicatrius. Aleshores, la humida és un intent reparatiu aberrant. Si aquest intent reparatiu aberrant el domestiquem, aleshores, ja no tenim els danys de la humida i venen els de l'atròfica.
1: Per tant, en aquest període que va dels 50 als 80 anys, quins símptomes hauríem de tenir en compte a l'hora de plantejar-nos si ens està passant alguna cosa que no és cansament de la vista?
0: No. La forma més que pot ser més urgent a tractar, que és la forma humida, com que provoca líquid dins de la retina... la retina s'abomba, com si tinguéssim unes goteres, com si ens aixequessin les rajoles del terra per un vessament d'una canonada. Aquesta ondulació de la retina fa veure les ratlles torçades. I a l'ull és més sensible en veure línies torçades que en veure defectes. És a dir, tu veuràs abans una línia deformada que una taca. Aleshores, una norma que donem als pacients de risc, per si de cas la malaltia els hi ve abans d'hora que els citem, és una quadrícula que tenen que mirar, han de mirar el punt del mig i de reull mirar que la quadrícula estigui ben ordenada. Aleshores, una mesura que hauria de fer tothom és tapar-se un ull, tapar-se un altre, mirar una reixa, mirar una quadrícula, perquè amb això detectaries molt ràpid si tens un tema de vessaments a la màcula que et faria aquestes ondulacions. A vegades la gent diu, ostres, és que veig la línia de carretera, fa com un bony, o l'horitzó fa com un bony. Doncs això és el més precoç per detectar. Veure borrós no és d'edema, això pot ser solament més de cataracte, l'edema és més que vegis com deformat.
1: No sé si vostè, m'imagino que ho haurà detectat, perquè clar, treballa en aquest sector i ja fa molts anys que hi treballa. La irrupció de les pantalles sobre manera, vull dir, a la societat, ha generat més problemes a la llarga a persones que ara tinguin, no sé, 60, 70 anys?
0: No de màcula. Les pantalles generen dues coses. En la població jove, la llum artificial i mirar de prop és una fàbrica de miopia absoluta. Aleshores, per un dels millors tractaments per la miopia, perquè no avanci tant, és llum natural i llarga distància, el que els nens feien abans, jugar al carrer, sí, sí. I no estar amb el TikTok. Vol dir que llum artificial a poca distància és una

0: fàbrica de miopia. I per la gent gran, mirar pantalles el que fa és tenir l'ull molt ressec. Perquè hi ha un fenomen molt curiós amb les pantalles, que això m'ho va explicar una vegada un optometrista molt friqui dels Estats Units. Quan mirem les pantalles, no parpadegem. I això és molt... tu si volguessis ara no parpadejar no podries. Però per un motiu desconegut, que ara et diré quina és la interpretació, quan tu mires una pantalla pots estar sense parpadejar. I l'explicació és, com que la pantalla és una cosa que t'anticipa coses que no saps que vindran, estàs com amb alerta, com amb perill. És a dir, com si a la selva tu no parpadejaries perquè se't podia menjar un lleó i estaries amb els ulls oberts tota l'estona. Doncs les pantalles, en el fons, fan aquest efecte. No saps què vindrà i pel cervell és com un estat d'alerta, de perill. Per això podem estar molts segons sense parpadejar i els ulls es ressequen les pantalles. Aleshores, s'han de fer descansos cada 20 minuts, aixecar-se, o tancar els ulls cada tant en tant, o posar-se llàgrimes, perquè les pantalles no fan malbé els ulls, però te'ls fatiguen per aquest motiu de no parpadejar.
1: Per això els que treballem en un ordinador, jo encara no les porto, gràcies a Déu, però em queden dos telediaris de portar-les, perquè, en fi. Aquest tractament que ens està explicant el doctor Monés ja està a Barcelona, s'està aplicant aquí, després de l'estudi que ha fet per arribar fins a aquest punt.
0: Sí.
1: Que m'imagino quins són els estadis més interessants d'aquest camí, d'aquest recorregut.
0: Mira, jo aquí, o sigui, des que vaig acabar oftalmologia, que vaig als Estats Units, i això va ser el segle passat, em vaig dedicar des del primer dia a la DMAE, sempre m'he dedicat a la DMAE, i altres malalties, però bàsicament degeneració macular i altres distròfies, amb la qual soc bastant friqui d'això. I fa 30 anys no teníem res, estàvem en Beceroles, i amb una de les companyies americanes que estàvem perquè eren amics meus que havíem estudiat junts a Harvard, allò típic, companys de pupitre, doncs sí, era tal qual. Ells havien creat una companyia per buscar fàrmacs per les formes humides i ja hi havia altres fàrmacs per les humides, això era els anys 2000, i jo els vaig insistir molt en que un d'aquests els apliquéssim amb les formes atròfiques, que això, en aquell moment la forma atròfica no interessava molt perquè ens causava molt més dany la forma.
1: Recordem que la forma atròfica és aquesta que ha explicat el doctor, que és una cosa que s'atrofia, és que es perd per sempre.
0: Exacte. Aleshores, l'any que era, sí, el 2006, vam fer un assaig clínic amb aquest fàrmac que ningú estava fent servir per les formes atròfiques, vam veure uns petits resultats, allò va quedar una mica en un calaix perquè la companyia tenia més prioritat en la forma humida, i després ho van reprendre, i avui en dia és un dels fàrmacs aprovats. Vol dir que la idea de posar-ho dintre un ull per la forma atròfica, de veritat que va ser meva, tot i que en col·laboració amb aquesta companyia, però aquell fàrmac no estava fet per això.
1: No es tregui mèrit.
0: No, bé, és una mica la meva criatura. Aleshores, són un d'aquests dos fàrmacs que s'han aprovat. Aquests fàrmacs són injeccions que s'han de posar cada mes o cada dos mesos i ens frenen la progressió de la malaltia. Aleshores, no és l'ideal. L'ideal seria curar o revertir o parar, però hem de ser humils, vull dir, amb l'Alzheimer, el dia que tinguem un fàrmac que l'Alzheimer, en lloc de que tu correixi en 3 anys, et passi en 5, diràs, ja és un primer pas.
1: Una passa, sí.
0: Rescatem anys a la malaltia. I aquí, doncs, rescatem anys a la ceguesa amb aquests tractaments.
1: Vostè diu que això s'injecta de quina manera?
0: A dins l'ull, amb una agulla. No, però això fa 20 anys que ho estem fent, ho tenim molt per la mà.
1: Ja, però a mi si em diuen que m'han de clavar una agulla al ull, no sé què...
0: Sí, però quan veus que depèn la teva visió d'això,
1: sí.
0: És quasi me la demanaries. Perquè, a més, és un procediment que tenim molt, molt per la mà, molt, molt acurat, sí que hi ha un risc, hi ha risc de coses greus, com un despreniment, una infecció, però això és menys de 1 de 5.000. Si ho fem amb les mesures adequades, doncs el risc és molt baix de que això passi. I és un procediment que no és agradable, però és molt curt.
1: I aquesta degeneració ve donada per la genètica o per l'epigenètica?
0: Doncs veig que coneixes el tema, perquè ve donada per les dues.
1: Ah, sí?
0: Sí, això entra dintre el concepte de les...
1: Expliquem, perdoni, doctor, la genètica és allò que portem tots al nostre ADN i sí, que ens ve donat per herència familiar,
0: sí,
1: no? L'epigenètica és allò que nosaltres, durant la vida, anem aplicant el nostre organisme, el nostre cos, i que va condicionant el nostre futur. És a dir, si vostè fuma, això és epigenètica.
0: Absolutament. Exactament, perquè l'epigenètica són aquelles coses que et poden modificar els gens, els seus efectes. Per exemple, hi ha aquella frase famosa que diu que et menges una poma, et desperta alguns gens. I si fumes, et desperta uns altres gens, oncogens o tòxics. No? Aleshores, l'epigenètica és allò que modula la genètica. I aquestes malalties de l'envelliment, que es diuen inflammaging, que hi ha inflamació i envelliment, i aquí podria estar

0: tenir Parkinson, arteriosclerosi, Alzheimer, degeneració macular, que s'acumula brossa als teixits, venen de la combinació d'una predisposició genètica, tens un defecte de fàbrica que no es manifesta fins que tens una edat, i a factors ambientals que contribueixen. La gent que té una genètica mitjana, si es cuida, aquesta genètica li és favorable.
1: La Maria Branyes va viure 117 anys menjant-se dos iogurts al dia i sense estrès, deia ella. Vull dir que deu ser això, el secret de la longevitat.
0: Ara, les zones aquestes blaves de la longevitat és la dieta saludable, no tenir estrès, l'activitat i tenir propòsit, que la gent s'aixequi amb un propòsit, i la vida social.
1: És tan important això últim que diu?
0: Sí, o sigui, tenir interacció amb altres persones, amb vincles familiars, amb amics, i tenir propòsit, aixecar-se amb un propòsit. Vol dir que, clar, la gent a vegades quan deixa la seva feina...
1: El dia que deixa de fer-ho,
0: sí,
1: ja no hi ha volta atràs.
0: Exacte. Sí.
1: Per tant, facin-ho. Si ho poden seguir fent, facin-ho cada dia i es fan aquest propòsit.
0: És activitat física, propòsit i vida social.
1: I menjar bé.
0: Menjar bé, sí, esclar.
1: Doctor Jordi Monés, moltes gràcies per explicar-nos-ho i tan pedagògicament que s'hagi entès tan bé. Que vagi
0: moltes
1: bé, adéu-siau.
0: Una abraçada, gràcies.
2: A Onda Cero Catalunya, amb bones mans, amb Robert Calvo.
1: És diumenge i a aquesta hora arriba a l'estudi de la Bones Mans, l'Alícia Escribano. Alícia, bon dia, com estàs?
3: Contenta, feliç i amb la maleta freta.
1: Sí, l'Alícia sempre té la maleta feta a la porta de casa, per si de cas ve algun país que la ve a buscar per dir-li, vols venir a descobrir les bondats del meu territori?
3: I jo m'hi apunto.
1: I allà s'hi apunta, sigui Puerto Rico, sigui Holanda o sigui allà on sigui. I fa uns dies que ha estat a un lloc que a nosaltres, els que estem a la península, sobretot els que estem a l'altre extrem, ens sembla molt llunyà, però en realitat jo ho definiria com el paradís que t'evita haver d'agafar un avió i anar a l'altra banda de l'Atlàntic, estant a l'Atlàntic, aquesta banda.
3: Home, molt tropical és.
1: Sí, clar.
3: La destinació on anem avui. I és que el tròpic anima a passejar per la platja, a fer una pinya colada o a fer un còctel d'aquests suavets, un mix de fruites...
1: Ai, sí, una cosa que no sigui del tot insaludable.
3: Això mateix. La vida, ja saps que és moderació, amb lo bo i amb lo dolent, eh? Lo bo també, perquè...
1: T'has de moderar amb lo bo?
3: T'has de moderar també amb lo bo.
1: Val, si t'ho dius... Jo faig cas a l'Alícia Escribano.
3: Home, diuen els budistes que això del yin i el yang ha d'estar equilibrat, que si no...
1: Molt bé, i avui l'Alícia, com els deia, ens porta aquest destí, que és...
3: Doncs és una destinació que a mi un ocellet m'ha dit que tu aviat marxaràs a una destinació a descansar uns dies.
1: Però perquè... jo hi vaig com els pobres, un parell de dies.
3: Bueno, però perquè tu l'has ganat, no?
1: Sí, clar.
3: Perquè jo lo valgo. Doncs igual que l'anunci del cabell, nosaltres també lo valemos.
1: Sí.
3: I llavors marxarem cap a una illa de les Canàries que jo trobo que és una petita joia. Totes són una joia, però aquesta és que és la joia aquella, la que crida més l'atenció.
1: La corona, quina és?
3: Sí. Gran Canària.
1: De debò que...
3: Tens ganes d'anar-hi cap allà o què?
1: Moltes ganes d'anar-hi perquè, a més a més, jo crec que és aquesta joia que tenim aquí a tocar de casa, en realitat està a 3 hores de vol de Barcelona.
3: Sí.
1: I que t'evita, en realitat, haver d'anar a l'altra banda de l'Atlàntic. Volia dir jo abans, haver d'anar a Punta Cana o algun lloc així, perquè aquí tens platges paradisíaques. De fet, hi ha algunes platges que estan classificades com les millors del món. Vull dir que tenim un patrimoni a les Canàries. Que
3: és
1: les
3: veritat.
1: Canàries un dia no era nostra i va llavors a ser nostra.
3: Bueno, i vam aparèixer per allà amb uns vaixells i ens ho vam quedar, no?
1: Sí.
3: Això, bueno, això és la història, el pa nostre de cada dia, de moltes històries, de molts països, regions i territoris, no?
1: Sí, sí.
3: Vull dir que som una miqueta fills, nets, besnets i hereus del que ha passat fa segles, no? En aquest cas, amb les Canàries ens va passar, no? Que eren... Allà hi vivien aborígens, sobretot berebers que van navegar i van arribar a aquestes illes i estaven allà instal·lats fins que van aparèixer uns senyors amb uns vaixells perquè volien anar cap a un lloc que els havien dit que estava més enllà i diu, bé, abans d'arribar a aquell lloc haurem de tenir alguna illa per fer parada. Colom va necessitar parar aquí per repostar i per arreglar, bueno, de problemes...
1: La pinta, la niña, la Santa Maria.
3: Les van haver d'arreglar perquè ja només d'on van sortir.
1: Sí, sí.
3: Fins allà ja havien tingut problemes, no? Però va, al cap i a la fi és que les Canàries ens connecta directament amb el tròpic, amb una destinació exòtica però plena de patrimoni. I jo trobo que és una pena que molts viatgers associen Gran Canària amb Maspalomes, no? La platja, descans...

0: I és veritat que té una bona temperatura tot l'any.
1: No, és una meravella.
0: Però jo he anat aquests dies precisament per tot el contrari. No m'he banyat a la platja.
1: Ah, no?
0: No m'he banyat a la platja. Ni a Maspalomes, ni tampoc a Les Palmes, no?
1: Hem de dir que Maspalomes està a l'extrem sud de l'illa.
0: A l'extrem sud, no? Això mateix. I després hi ha la platja que té la ciutat de Les Palmes, que també és una platja molt famosa, molt coneguda.
1: Sí, la platja de les... Com es diuen?
0: Ara em falta el nom a la boca.
1: El direm, el direm.
0: Ja el direm. Bueno, el cas és que... Tots sabem que són dues platges molt icòniques, però que al cap i a la fi la illa té molt més a oferir. I això és el gran tresor que té Gran Canària i que molta gent...
1: Les canteres.
0: Doncs clar, molta gent, com que es queda a les canteres o es queda a Maspalomes, es perden tot aquell interior que sí que et connecta amb això que dius tu de l'exotisme, de com un viatge a l'altra banda de l'Atlàntic. No?
1: Doncs el fem aquest viatge amb l'Alícia Escribano, que com cada diumenge ens porta a voltar pel món des de la ràdio. A veure, i aquesta ruta per on la fem?
0: Doncs mira, és una ruta de pobles. Des de finals del segle XIX la illa ha rebut europeus, sobretot al principi europeus, que allà tenien doncs, el petit negoci, perquè ja saps que des d'Europa a Àfrica es va començar a fer molt negoci, no? Des del segle XVIII, XVII, la gent ja navegava i feien parada aquí. Doncs alguns viatgers europeus se'n van adonar que, escolta, aquí fa molt bon clima, aquí es viu molt bé.
1: No, és que jo he estat per Nadal a les Canàries a 24 graus.
0: Clar, aquí es respira un aire, una tranquil·litat, una pau, i pensa que venim de ciutats europees que estaven en plena efervescència industrial, no? I venia a parar a aquestes illes, era com un petit paradís, al cap i a la fi, no? Molta gent es va enamorar, i des de finals del segle XIX, doncs molts europeus, sobretot amb diners, doncs anaven a fer allò que es va posar de moda, que es deia fer banys de sol, banys de sal... No? Respirar aire sa, perquè aquests hiverns no eren humits, era un clima temperat tot l'any. Això facilitava que la gent es recuperés de moltes malalties. Si es va posar de moda, venir aquí.
1: És un destí de salut històricament.
0: Mira, apunta, perquè quan estiguis a Les Palmes has de visitar l'Hotel Santa Catalina, perquè és un hotel colonial, que és una bona... És com un viatge en el temps,
1: A mi m'agrada molt l'estètica colonial.
0: Clar, a mi també m'agrada molt. I aquest hotel el passeges, el veus i dius, ostres, és veritat que aquí doncs, ja va haver-hi des de finals, mitjans del XIX, gent amb ganes de bueno, jo me'ls imagino amb els parasols, no? Les senyores elegants amb els parasols.
1: Totalment.
0: Aquella, no? Aquella manera indumentària, no?
1: Sí, sí, l'estètica colonial, que recordo... em ve molt... Panteres en la nieve?
0: Sí, Palmeres en la nieve.
1: Palmeres en la nieve.
0: Després hi ha el barri de l'Inglés, que també veuràs aquest tipus de casa british, no? I que té aquest aspecte que és una petita illa de cases, un trosset de Les Palmes, que també transporta cap a aquella època. Però marxarem, sortirem de la ciutat, perquè els turistes no només es van quedar a les platges, es van instal·lar a diversos llocs de l'interior, i que ara mateix, si tu vas i t'agafes un cotxe de lloguer, que espero que ho facis, doncs pots anar recorrent petites poblacions que transporten a tot aquest món i sobretot a fer salut, que és el més important, no? Farem una primera parada a Gaete. És l'únic lloc d'Europa on es cultiva cafè aràbiga de manera natural. Cafè super sa. Els que sou cafeteros, jo no, però tu ets cafetero.
1: Sí, sí, sí.
0: Per almenys que sigui saludable,
1: clar,
0: i que sigui un cafè
1: un
0: de
1: bon
0: qualitat.
1: Cafè.
0: Per tant, a la maleta reserva una miqueta de puesto per comprar.
1: És que el cafè avui en dia més està un preu que...
0: És caríssim. Pues aquí a Gaete és l'únic lloc d'Europa que encara es cultiva aquest cafè aràbiga de manera natural. És una petita joia gastronòmica que ha convertit la vall de Gaete en un lloc únic dins del continent. No? Moltes finques admeten visites i permeten veure tot aquest procés des de la collita fins al torrat i al final tastar-ho, fer cata, no? Mantenir aquesta tradició agrícola.
1: Com deu ser la vida d'un catador de cafè? Perquè no en conec cap.
0: Doncs mira, jo vaig ser-hi passejant per una d'aquestes finques amb un senyor que em va explicar tot el procés i de més, de com ells preparaven el cafè, i em va dir, escolta, aquest cafè és molt pur i la cafeïna no és tan forta com la d'altres cafès que són més processats. Diu, aquesta modalitat, que és tan natural, no peca de passar-se amb la cafeïna.
1: Amb la cafeïna,
0: no?
1: Molt bé.
0: Per tant, això molt bé. Un altre poble que t'interessa fer parada, punta, Santa Brígida. No destaca no només pel paisatge, que ja veuràs quan vagis cap allà, que és maquíssim. També va ser un poble pioner en començar doncs, la destinació turística de Gran Canària, perquè a finals del segle XIX molts viatgers europeus, sobretot britànics, arribaven fins a aquest indret, a Santa Brígida, atrets pel clima, per la natura i per les rutes que ja hi havia en aquell moment de vins, no? Que hi ha el vi... Ja...
1: Ah, és que hi ha el vi de les Canàries, que és molt important,
0: és que,
1: eh?
0: És que hi ha molta varietat de denominacions d'origen en un territori molt petit, no? Que això és molt interessant, no? Doncs una de les excursions que feien aquelles senyores amb els parasols i els baguls que arribaven per allà per la illa era fer un recorregut precisament per tots aquests pobles d'interior, perquè un els hi recordava a paisatges de la seva terra, no? Perquè eren boscos. Ai, els altres semblaven un oasi. És a dir, que era un petit continent o una petita volta al món, i així li deien al tour que els hi feien els turistes, la Vuelta al Mundo. La Vuelta al Mundo en Gran Canària.
1: La Vuelta al Mundo en Gran Canària. Que l'estem fent avui, fent aquesta ruta per l'illa, en llocs on són més desconeguts, podríem dir, pel gran turista.
0: Aquest poble, Santa Brígida, a més, té cases d'influència victoriana que conviuen en construccions actuals. Vull dir que trobaràs realment un poble que és d'aquest estil colonial, de pedra pintada, però també amb aquestes cases així d'estil, no?, més british, que dius, ostres, i això per què? Doncs hi ha una història al darrere, no? Te l'estic explicant avui.
1: Històricament, els britànics han estat en aquestes illes molt presents, i segueixen estant a dia d'avui. De fet, per això es diu Playa del Inglés.
0: De l'inglès, això mateix, no?
1: I allà hi ha vols directes cada dia, jo crec que al Regne Unit, a diferents ciutats del Regne Unit, per tant, hi són molt, molt sovint els britànics allà. Doncs, si et sembla, Alicia, fem una aturada aquí, una parada, per agafar forces.
0: Perfecte.
1: Perquè dona per tant aquest capítol de les Canàries que hem decidit dividir-lo en dues seccions. Perquè la setmana que ve l'Alicia ens portarà aquí de tota mena de pobles que vostès no han descobert a les Canàries, i a més ens portarà una planta que és natural d'allà, la gent ja pot fer cavil·lacions, que és molt popular en aquest país i al món sencer, i que ens cura la pell en molts aspectes. Això ho explicarem la setmana que ve, no?
0: Ja ho has dit tot, desvetllat tot els intríngulis de la cosa.
1: L'Alicia la setmana que ve estarà aquí amb nosaltres una setmana més, com cada setmana, a les bones mans. Et desitjo un bon diumenge, el que queda de diumenge, que és molt, que l'aprofitis.
0: I tu també.
1: I la setmana que ve, més. Adéu-siau. Això és En Bones Mans, seguim amb altres històries.
2: El tractor prepara el terreno para la siembra, la cosecha, pero ¿y tú? ¿Preparas a tu tractor para todo esto? Descubre las ventajas de Agrodiesel E+ 10, un gasóleo B que alarga la vida útil de tu maquinaria, ofrece una combustión óptima y reduce las emisiones. Solicita Agrodiesel E+ 10 a tu distribuidor comercial de Repsol.
3: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: Comencem amb el repàs cultural amb una proposta a Riells i Viabrea. Des del divendres 24 fins al diumenge 26 de juliol, el Baix Montseny acull la tercera edició del festival Respira Cultura. La programació combina teatre, espectacles i música en directe aquest any amb els Amics de les Arts i Sau com a caps de cartell. Compta amb activitats gratuïtes i altres disponibles des d'un preu de 15 euros. Continuant cap a les Terres de l'Ebre, a Tortosa, es celebra la primera edició del festival Vertebra Dansa, successor del d'Altebra Dansa. Durant la setmana del 20 de juliol s'ofereixen formacions professionals de dansa i circ per a tots els públics, alhora que es pot gaudir d'espectacles innovadors d'arts escèniques diverses. La majoria d'activitats són gratuïtes i els espectacles a la carpa costen 8 euros amb abonaments de 50. A Barcelona, del 24 al 26 de juliol, arriba l'espectacle Lumina Divina, una instal·lació artística, immersiva, lumínica i sonora al monestir de Pedralbes. Una nova manera de comprendre el claustre, pensada per totes les edats, amb entrada lliure i gratuïta. Es pot accedir de 10 a 12 de la nit. Seguint cap a Vilanova i la Geltrú, al Parc de la Torre d'Enveja, torna a acollir el Tinglado. La 18a edició del Festival de Música al Penedès comptarà amb una vintena d'artistes que actuaran entre el 23 i el 25 de juliol amb els Pets i la Fúmiga com a caps de cartell. Les entrades d'un dia tenen un preu de 7 euros i els abonaments de 35. I per acabar, el municipi de Tàrrega organitza la 8a edició de Públic, un cicle d'arts de carrer amb propostes de teatre, circ i música. Fins al 25 de juliol i de manera gratuïta, petits i grans podran gaudir de diverses funcions gratuïtes a la localitat.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
1: Són les 7 i això és...

En bones mans, és Onda Cero Catalunya. Un programa de ràdio que avança cap a les 8 del matí i no para. Saben que, a banda del suport psicològic que ens ofereix la Carmen García Mateos al primer tram del programa, aquí també fem biblioteràpia? Sí, sí, parlem de literatura, d'ara i de tots els temps, amb en Fran Toro, que és professor d'història i és el nostre terapeuta gràcies als llibres que curen. De seguida arribarà a l'estudi de la ràdio. Serà, abans que hi entri, la Míriam Frank i el Forcea, que al llarg de la temporada ens ha explicat coses ben curioses de l'àmbit de la salut. Com que estan les seves merescudes vacances, li hem demanat que ens faci una selecció de les millors i que ens les posi també en aquesta màquina del temps que ens porta de viatge pels grans moments de la temporada i que ens permet emocionar-nos amb les històries de tota mena que han passat pel programa. L'audiència, vostès, ens han demanat en algunes ocasions poder tornar a escoltar-les. I emplacem sempre tothom al nostre web o a la nostra app, però aquestes setmanes d'estiu les tornarem a oferir aquí. Ah, i si es pensaven que a les setmanes de vacances no s'ha de fer exercici físic, s'equivoquen. Bé, ho sap en Pitu Sitges, que fa un quart de segle que entrena persones, centenars de persones, al centre esportiu al qual treballa i que cada diumenge ell reserva uns minuts per venir aquí, a la ràdio. Per tant, jo de vostès no em perdria res de tot plegat. Espero que ja tothom estigui despert, llevat, pentinat, perfumat i vestit, ben empolainat, encara que sigui amb un pareo o amb una cosa fresqueta. Ara només cal posar-se a fer les coses, però sense estressar-se, que tampoc no és bo. En qualsevol cas, bon dia! Bon dia!

0: algunes persones del nostre web ondacero.es/Catalunya o de la nostra app, allà ens poden escoltar. I han recuperat la teva secció i ens demanava a la nostra audiència, si us plau, feu-ne una de poca intensitat, de poca intensitat musical, però de prou intensitat física, no? I avui ens portes això, Pitu.
1: Sí, mira, a part, m'agrada molt perquè el tema de les classes dirigides que avui us porto és un món. És a dir,
0: tu,
1: no, és veritat, eh?
0: Perquè... Tu ets un món ja en tu mateix.
1: Sí, és veritat, també. Però que aquest tipus de classes és com molt... És un perfil molt...
0: Molt concret de persones.
1: Molt concret, sí, sí, que és sí. El ioga.
0: Avui parlem del ioga i, per tant... I trencarem mites sobre el ioga, crec, perquè la gent es pensa, no, és que ioga és anar a relaxar-se i dormir. No, no, no, no, no, no, no, no.
1: No, no, hi ha diferents iogues que són molt potents.
0: Ara ens els expliques, sí. Però si et sembla, posem-nos en situació.
1: Perfecte.

0: Uf, això és perfecte, aquesta hora del matí, Pitu. Ostres. Perquè saps què passa? Jo arribo molt estressat a la ràdio, perquè quan el despertador sona tant d'hora i vens aquí, diu que, un, que sonen els pitus a les 6 del matí i he d'estar allà assegut.
1: Pues imagina't això, si al matí et passa ara, això, a la
0: nit. Aquesta hora, que ja ha passat una estona de programa i que m'ajudis a relaxar-me així, doncs és magnífic. No estem fent només relaxament, amb el ioga?
1: Amb el ioga, hi ha molts tipus de ioga. Els que utilitzen els centres esportius normalment es diu hatha ioga, ¿vale? Mm-hmm. Que és un dels estils més tradicionals del ioga, ¿vale? Que t'ajuda a treballar el que és el tema del pranayama, que es diu pranayama, però és el tema de la respiració, que això algun cop ja hem parlat, i la meditació. I va més adient per la gent que és més inicial, més als principals, ¿vale? Perquè és un ritme de classe que el pots seguir perfectament, no és molt ràpid.
0: Se m'acaba d'ocórrer que un dia farem una classe de meditació aquí.
1: Ostres,
0: que
1: aniria molt bé.
0: Jo n'he fet algunes i és molt interessant. Val, estem en classe de ioga, no, ara ja?
1: Totalment. El ioga, jo sempre haig de dir que el ioga no és una classe d'intensitat baixa, és una intensitat mitja. I a partir d'aquí pots trobar, segons quin monitor, que faci un tipus de asanas. Asanas són les postures, ¿vale? Es diu asanas, les postures del ioga, que són més senzilles, o si algú té que veu que la seva gent del ioga és, ja no és principiant, que és, pot tirar una miqueta més, pot ser molt dur.
0: Ah, ¿vale? Sí?
1: Pot ser molt dur el ioga. Llavors, ja el vinyasa. El vinyasa és una classe, al igual, jo vaig per part, ¿vale? El hatha és per principiants, són posicions més tranquil·les, més lentes. Després tenim el vinyasa. El vinyasa és una classe més dinàmica, de les quals les postures, ¿vale? Quan tu vas canviant de postures, ho fas a través de la respiració, ¿vale? Normalment la respiració al ioga és entre 4 i 8 temps, ¿vale? Llavors tu inhales, exhales, canviaríem de posició.
0: Ah, sí?
1: Clar, vas canviant, la respiració també guia una miqueta al tema de... Ui, ara haig de canviar la posició. El bo del ioga és que hi ha moltes posicions del ioga, però si tu ets fidel a un monitor, normalment et farà gairebé sempre les mateixes posicions i ja portes la cadena que pots fer la classe només escoltant
0: molts
1: el monitor.
0: Tancats,
1: i això també t'ajuda molt.
0: Clar, perquè quan tanques els ulls... un dels sentits, diguéssim, que valgui la cosa, es tanca i no el fa servir, que és el sentit de la vista. Llavors s'aguditzen la resta.
1: Clar.
0: L'olfacte, que entra a través de la respiració, no?
1: Totalment.
0: I pots assaborir molt més les coses.
1: Sí, i a part que desenvolupes un altre tipus de sensacions. És a dir, perquè, per exemple, a la classe del ioga, jo molts cops els dic, tanqueu els ulls i poseu la mà davant de la cara. I tu notes la mà davant de la cara.
0: Sí, sí.
1: Són sensacions que ajudes a la gent
0: a
1: treballar.
0: Jo que he fet algunes sessions de meditació, quan et fan tancar els ulls, t'asseus al terra, no?, per exemple, i et diu, la veu que et parla, et diu, ahora nota el aire entrando por las yemas de los dedos de las manos. I dius, ostres, l'estic notant. És fort, eh?
1: Això és bo perquè estàs introduint el ioga.
0: Sí, sí.
1: Hi ha gent que no ho aconsegueix, eh?
0: Sí, sí.
1: Hi ha gent que està pensant, estic a la classe de ioga, al monitor li està...
0: Està pensant, he enviat aquell correu electrònic no he contestat, tal. Això passa.
1: Totalment. Si has de fer això, no vagis a la classe.
0: Jo t'he de dir que, no en el ioga, quan vaig a la cinta, al gimnàs, o a l'elíptica, a vegades em passa que estic allà repassant tot el dia. Però això

0: ioga no es pot fer. Avui estem fent ioga.
1: Per...
0: Respiri vostè, que ens escolta. Què anaves a dir, Pitó?
1: Que són músiques tan maques.
0: Sí, sí.
1: Que encara que no facis res...
0: Només escoltar-les ja... Sí. Entres en trance.
1: Sí, perquè estem acostumats a una voràgine d'intensitats i d'estímuls durant tot el dia, que parar i tancar els ulls i tenir aquest temps per nosaltres, ostres, la gent no ho fa. I quan surt de ioga, jo trobo
0: gent... Ets una altra persona.
1: Sí, i plorant.
0: Ja, ja.
1: Perquè, ostres, el tema del cap és molt important.
0: Jo t'he dit que he fet sessions de meditació, plorar potser no, però he sortit devastat. Devastat vull dir, no moralment, eh? Físicament és com... He fet tant amb el meu propi cos que és interessantíssim.
1: Sí, sí. I de fet hi ha un ioga que es diu Ashtanga, que aquest ioga sí que és molt dur perquè són postures molt fixes, vale? I l'exigència en aquest ioga és bastant alta perquè treballes molt el que és molta la força i la flexibilitat. Llavors, per això quan diuen el ioga suave... Bueno, el ioga suave... Que ioga has hecho
0: ioga
1: y con quién l'has hecho, clar. Sí, sí. Perquè hi ha tot un
0: tipus... Tu fas ioga al gimnàs?
1: Jo faig ioga, jo faig de tot.
0: Fas de tot.
1: Faig de tot.
0: Per tant, anem posant per ordre tot el que has dit. La gent que és principiant, a quina classe hauria d'anar?
1: Hatha ioga.
0: Hatha ioga.
1: Que és la que normalment ja ha anat tots els centres.
0: Els que ja tenen una mica d'experiència i volen allò que es diu improve, millorar, què haurien de fer?
1: Vale. Hauria d'anar al vinyasa.
0: Vinyasa.
1: Que és el que treballa tot el tema de respiració... i fa els moviments amb una cadena que és molt més ràpida i més dinàmica.
0: I els que volen anar ja a la màxima intensitat o a una intensitat interessant?
1: L'Ashtanga ioga.
0: Ashtanga ioga.
1: Ashtanga. Després hi ha uns altres que són més lents, que és Kundalini.
0: Kundalini, eh?
1: Sí, no, sí és que jo...
0: Kundalini, val. Sí,
1: al
0: sí.
1: principi tenia un... Jo sóc una mica dislèxic.
0: Sí.
1: I en comptes de Kundalini... en tenia una altra paraula.
0: No ho diguis.
1: No ho dic, no ho diguis. Però m'has entès, vale?
0: Sí, sí.
1: Llavors, és una energia molt més lenta, vale? Que el que treballes és partint de la base de la columna. És a dir, treballes totes les tècniques i les meditacions, però des del punt de la columna vertebral. Llavors, jo sempre recomano provar tots els tipus de ioga. Perquè cada ioga et transporta a un tipus de moviment hi ha un tipus de relaxació totalment diferent, perquè no és el mateix relaxar-te quan has fet un exercici de força que relaxar-te quan has fet el tema de respiracions. És a dir, proveu tots els tipus de ioga i amb tots els tipus de monitor possible, perquè
0: que comencen amb el Pitu Sitges, que està en un centre esportiu de Barcelona, i després ja proven a la resta.
1: Exacte.
0: En Pitu, que ens entrena cada setmana, i avui ens ha fet un entrenament perfecte, fent ioga, sí. Relaxant-nos i escoltant una música meravellosa. Pitu, sí. Fins la setmana que ve, que vagi bé.
1: Gràcies.
2: En bones mans, la salut des de la ràdio.

0: cançó que estem escoltant es titula Eye in the Sky, de The Alan Parsons Project, que en aquest cas canta Ahinoam Nini, que és la Noa. Ella diu: soc l'ull del cel que et mira, puc llegir la teva ment, i diu que no necessita veure-hi per comunicar-se. I ja ho deia el Petit Príncep, se'n recorden del que deia el Petit Príncep? L'essencial és invisible als ulls. I avui volem parlar d'això, dels ulls, de la vista, de la mirada. I és que per primera vegada al món s'ha aconseguit frenar la progressió de la principal causa de ceguesa en la gent gran, la degeneració macular associada a l'edat. Un tractament pioner, publicat a les principals revistes mèdiques internacionals, aprovat per l'FDA, que és la Food and Drug Administration dels Estats Units, i que ja s'està aplicant aquí a Barcelona, avui ens posa molt contents que tinguem aquí a l'estudi el seu autor. Jordi Monés, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: En Jordi Monés és el director de l'Institut de la Màcula. I ja d'entrada li pregunto, què és la màcula?
1: Mira, la màcula, t'explicaré dues versions. La màcula és la part central de la retina, la part més fina, més petita, on tu pots llegir, pots veure una cara, just al centre el que mirem. Lo de la màcula ve perquè els anatomistes de l'edat mitja, quan obrien un ull, la retina post-mortem és grisa, però hi ha una taca groga al mig,

0: que és perquè la màcula té aquest pigment groc, que llavors, com que hi ha una taca, li deien màcula. Màcula vol dir taca. I per això la Immaculada és la sense taca.
1: Ah, clar, que la Immaculada Concepció de la Maria. Yeah.
0: És la sense taca. Aleshores, la màcula és la taca de l'ull.
1: Clar, que interessant això. Aquestes coses, un que no les sap i aprèn moltíssim en aquest programa. Bé, ell, el doctor Monés, ens ve a parlar d'aquesta degeneració macular associada a l'edat que entenc que tothom patirà.
0: És molt, molt freqüent, sí. Hi ha estadístiques que diuen que un de cada 4 o 5 persones als 80 anys ho tenen. Aleshores, avui en dia, que arriba als 80 anys, és una cosa molt assolible a les societats modernes com el nostre país i amb hàbits de vida bons, doncs sí, és una epidèmia. I ve a ser, és una malaltia degenerativa, ve a ser com una mena d'Alzheimer de la retina, que no tenia tractament. Hi ha dues formes que poden coexistir. La forma més agressiva i més sobtada i més ràpida era la forma exudativa. Fins als anys 2000 era una catàstrofe, una autèntica catàstrofe, que jo ja hi era, i aleshores varen venir els primers fàrmacs intraoculars per les formes exudatives i amb això van poder domesticar força relativament bé, perquè encara hi ha moltes limitacions, però prou bé. Però la forma atròfica és la forma pendent, la forma que es va morint la retina, que això és molt difícil de fer el boca a boca a la retina, o sigui, es va morint. Molts estudis han fallat, molts assajos clínics han fallat, perquè és com revertir mort, i això és molt complicat. I hi ha dos primers fàrmacs que es varen aprovar fa uns 2 anys als Estats Units, que tenen un tractament, perdó, tenen un benefici global, entre cometes, modest, si mires tota la població, però que amb subgrups de pacients té un tractament que frena la malaltia. És a dir, no la parem, només la frenem, però és el primer pas. És a dir, amb la forma exudativa varen començar igual, fàrmacs que tenien uns resultats, entre cometes, modestos, però que eren molt millor que res, i després els vam anar deixant abandonant per fàrmacs que van venir nous.
1: És a dir, no parlem de vista cansada, no. És una cosa molt pitjor que la vista cansada.
0: No, molt pitjor, no. La vista cansada és una broma. És a dir, la vista cansada, posa unes ulleres i ja està. És quasi fisiològic. A partir dels 40 anys començar de prop a haver d'allargar els braços i al final poses unes ulleres. Vista cansada és... No podem dir que sigui ni una malaltia. Hi ha gent que...
1: va associat a l'edat.
0: Com deia el meu pare, és mal de rics, és a dir, la gent que es queixa perquè ha portat unes ulleres, això és mal de ric, és a dir...
1: Problemes de primer món, no?
0: Exacte, problemes de primer món i de persones sanes, perquè la gent, ja les persones que estan sanes ja els agradaria unes ulleres solucionar les coses, no? Aleshores, no, vista cansada és un tema de refracció, i això que estem dient és que la retina es mora. Es mora, i abans, clar, abans no arribava la gent a aquestes edats, i ara, avui en dia, sortosament, arribar als 90 és molt fàcil, i hi ha moltíssima gent que té això.
1: Sí, perquè si vostè diu que es comença a donar cap als 80 anys, no?
0: No, cap als 80 és la forma atròfica, però, però per definició la degeneració macular associada a l'edat és la principal causa de ceguesa legal, perquè ceguesa, la gent entén que és quedar-se a les fosques, ceguesa legal és tenir menys d'un 10% de visió pel mig, és la principal causa de ceguesa legal a partir dels 50.
1: Home, això ja és més interessant.
0: Exacte, dels 50. I a les primeres dècades hi ha més prevalença de les formes humides i més tard hi ha les formes atròfiques, les formes que a vegades es diu seca, però això és una paraula molt confusa.
1: Sí, perquè l'ull seca és una altra dolència.
0: Sí,
1: no?
0: Però se li diu la demà és seca, però la gent ho confon, perquè els americans li diuen seca tot el que no és humida, i això inclou fases intermitges. I la gent que li dius que té una demà és seca es pensa que té una atròfica i té una depressió, no? Aleshores, hauríem de parlar d'atròfica i d'exudativa. L'exudativa, normalment es diuen que hi ha dues formes, l'exudativa, la que fa hemorràgies, i l'atròfica. No hi ha dues formes. Hi ha una forma final que és l'atròfica, que la retina es mora. Pel camí, l'ull intenta enviar uns reforços d'unes venes, com uns reforços per compensar el patiment de la retina, però aquests reforços són aberrants, són immadurs, deixen anar líquid, deixen anar suero, proteïnes, i això fa cicatrius. Aleshores, la humida és un intent reparatiu aberrant. Si aquest intent reparatiu aberrant el domestiquem, aleshores ja no tenim els danys de la humida i venen els de l'atròfica.
1: Per tant, en aquest període que va dels 50 als 80 anys... Uh-huh. Quins símptomes hauríem de tenir en compte a l'hora de plantejar-nos si ens està passant alguna cosa que no és cansament de la vista?
0: No. La forma més que pot ser més urgent a tractar, que és la forma humida, com que provoca líquid dins de la retina, la retina s'abomba, com si tinguéssim unes goteres, com si ens aixequessin les rajoles del terra per un vessament d'una canonada. Aquesta ondulació de la retina fa veure les ratlles torçades. I a l'ull és més sensible en veure línies torçades que en veure defectes. És a dir, tu veuràs abans una línia deformada que una taca. Aleshores, una norma que donem als pacients de risc, per si de cas la malaltia els hi ve abans d'hora que els citem, és una quadrícula que tenen que mirar, han de mirar el punt del mig i de reull mirar que la quadrícula estigui ben ordenada. Aleshores, una mesura que hauria de fer tothom és tapar-se un ull, tapar-se un altre, mirar una reixa, mirar una quadrícula, perquè amb això detectaries molt ràpid si tens un tema de vessaments a la màcula que et faria aquestes ondulacions. A vegades la gent diu, ostres, que veig la línia de carretera, fa com un bony, o l'horitzó fa com un bony. Doncs això és el més precoç per detectar. Veure borrós no és d'ademà, això pot ser solament més de cataracte. L'ademà és més que vegis com deformat.
1: No sé si vostè, m'imagino que haurà detectat, perquè clar, treballa en aquest sector i ja fa molts anys que hi treballa. La irrupció de les pantalles sobremanera, vull dir, a la societat, ha generat més problemes a la llarga a persones que ara tinguin, no sé, 60, 70 anys?
0: No de màcula. Les pantalles generen dues coses. En la població jove, la llum artificial i mirar de prop és una fàbrica de miopia absoluta. Aleshores, per un dels millors tractaments per la miopia, perquè no avanci tant, és llum natural i llarga distància, el que els nens feien abans, jugar al carrer, sí, sí. I no estar amb el TikTok. Vol dir que llum artificial a poca distància és una fàbrica de miopia. I per la gent gran, mirar pantalles el que fa és tenir l'ull molt ressec. Perquè hi ha un fenomen molt curiós amb les pantalles, que això m'ho va explicar una vegada un optometrista molt friqui dels Estats Units. Quan mirem les pantalles, no parpadegem. I això és molt... Tu, si volguessis ara no parpadejar, no podries. Però per un motiu desconegut, que ara et diré quina és la interpretació, quan tu mires una pantalla pots estar sense parpadejar. I l'explicació és, com que la pantalla és una cosa que t'anticipa coses que no saps que vindran, estàs com amb alerta, com amb perill. És a dir, com si a la selva tu no parpadejaries perquè se't podia menjar un lleó i estaries amb els ulls oberts tota l'estona. Doncs les pantalles, en el fons, fan aquest efecte. No saps què vindrà i pel cervell és com un estat d'alerta de perill. Per això podem estar molts segons sense parpadejar i els ulls es ressequen les pantalles. Aleshores s'han de fer descansos cada 20 minuts, aixecar-se o tancar els ulls cada tant en tant o posar-se llàgrimes, perquè les pantalles no fan malbé els ulls, però te'ls fatiguen per aquest motiu de no parpadejar.
1: Per això els que treballem en un ordinador, jo encara no les porto, gràcies a Déu, però em queden dos telediaris de portar-les, perquè, en fi. Aquest tractament que ens està explicant el doctor Monés ja està a Barcelona, s'està aplicant aquí després de l'estudi que ha fet per arribar fins a aquest punt.
0: Sí.
1: Que m'imagino quins són els estadis més interessants d'aquest camí, d'aquest recorregut.
0: Mira, jo aquí, o sigui, des que vaig acabar oftalmologia, que vaig als Estats Units, i això va ser el segle passat, em vaig dedicar des del primer dia a la DMAE, sempre m'he dedicat a la DMAE, i altres malalties, però bàsicament degeneració macular i altres distròfies, amb la qual soc bastant friqui d'això. I fa 30 anys no teníem res, estàvem amb beceroles, i amb una de les companyies americanes que estàvem, perquè eren amics meus que havíem estudiat junts a Harvard, allò típic, companys de pupitre, doncs sí, era tal qual. Ells havien creat una companyia per buscar fàrmacs per les formes humides i ja hi havia altres fàrmacs per les humides, això era els anys 2000, i jo els vaig insistir molt en que un d'aquests els apliquéssim amb les formes atròfiques, que això, en aquell moment la forma atròfica no interessava molt perquè ens causava molt més dany la forma.
1: Recordem que la forma atròfica és aquesta que ha explicat el doctor, que és una cosa que s'atrofia, és que es perd per sempre.
0: Exacte. Aleshores, l'any que era, sí, el 2006, vam fer un assaig clínic amb aquest fàrmac que ningú estava fent servir per les formes atròfiques, vam veure uns petits resultats, allò va quedar una mica en un calaix perquè la companyia tenia més prioritat en la forma humida i després ho van reprendre i avui en dia és un dels fàrmacs aprovats. Vol dir que la idea de posar-ho dintre un ull per la forma atròfica, de veritat que va ser meva, tot i que en col·laboració amb aquesta companyia, però aquell fàrmac no estava fet per això.
1: No es tregui mèrit, no es tregui mèrit.
0: No, bé, és una mica la meva criatura. Aleshores, són un d'aquests dos fàrmacs que s'han aprovat. Aquests fàrmacs són injeccions que s'han de posar cada mes o cada dos mesos i ens frenen la progressió de la malaltia. Aleshores, no és l'ideal. L'ideal seria curar o revertir o parar, però hem de ser humils, vull dir, amb l'Alzheimer, el dia que tinguem un fàrmac que fa l'Alzheimer, en lloc de que tu correixi en 3 anys, et passi en 5, diràs, ja és un primer pas.
1: Una passa, sí.
0: Rescatem anys a la malaltia. I aquí, doncs, rescatem anys a la ceguesa amb

0: hi ha risc de coses greus, com un despreniment, una infecció, però això és menys de 1 de 5.000. Si ho fem amb les mesures adequades, doncs el risc és molt baix de que això passi. I és un procediment que no és agradable, però és molt curt.
1: I aquesta degeneració ve donada per la genètica o per l'epigenètica?
0: Doncs veig que coneixes el tema, perquè ve donada per les dues.
1: Ah, sí?
0: Sí, això entra dintre el concepte de les...
1: Expliquem-ho, perdoni, doctor, la genètica és allò que portem tots el nostre ADN i que ens ve donat per herència familiar,
0: sí,
1: no? L'epigenètica és allò que nosaltres, durant la vida, anem aplicant el nostre organisme, el nostre cos, i que va condicionant el nostre futur. És a dir, si vostè fuma, això és epigenètica.
0: Absolutament. Exactament, perquè l'epigenètica són aquelles coses que et poden modificar els gens, els seus efectes. Mm-hmm. Per exemple, hi ha aquella frase famosa que diu que et menges una poma, et desperta alguns gens. Mm-hmm. I si fumes, et desperta uns altres gens, oncogens o tòxics. No? Aleshores, l'epigenètica és allò que modula la genètica. I aquestes malalties de l'envelliment, que es diuen inflammaging, que hi ha inflamació i envelliment, i aquí podries tenir Parkinson, arteriosclerosi, Alzheimer, degeneració macular, que s'acumula brossa als teixits, venen de la combinació d'una predisposició genètica, tens un defecte de fàbrica que no es manifesta fins que tens una edat, i a factors ambientals que contribueixen. La gent que té una genètica mitjana, si es cuida, aquesta genètica li és favorable. Mm-hmm.
1: Sí. La Maria Branyes va viure 117 anys menjant-se dos iogurts al dia i sense estrès, deia ella. Vull dir que deu ser això, el secret de la longevitat.
0: Ara, les zones aquestes blaves de la longevitat és la dieta saludable, no tenir estrès, l'activitat i tenir propòsit, que la gent s'aixequi amb un propòsit, i la vida social.
1: És tan important això últim que diu?
0: Sí, o sigui, tenir interacció amb altres persones, amb vincles familiars, amb amics, i tenir propòsit, aixecar-se amb un propòsit. Vol dir que, clar, la gent a vegades quan deixa la seva feina...
1: El dia que deixa de fer-ho,
0: sí,
1: ja no hi ha volta atràs.
0: Exacte. Sí.
1: Per tant, facin-ho. Si ho poden seguir fent, facin-ho cada dia i es fan aquest propòsit.
0: Activitat física, propòsit i vida social.
1: I menjar bé.
0: Menjar bé, sí, esclar.
1: Doctor Jordi Monés, moltes gràcies per explicar-nos-ho i tan pedagògicament que s'hagi entès tan bé. Que vagi
0: moltes
1: bé, adéu-siau.
0: Una abraçada, gràcies.
2: A Onda Cero Catalunya, en bones mans, amb Robert Calvo.
1: Aquesta hora del matí tornem a fer teràpia, però no és que torni la nostra psicòloga, que la pobra deu estar esmorzant aquesta hora ja. No, ara ve el terapeuta de les paraules, de les lletres, l'home, el dandy, el poeta de la calle, Francisco Mario Toro Gutiérrez. A continuación, Fran Toro, buenos días.
3: Buenos días, Roberto Carlos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
3: Pues yo creo que razonablemente bien.
1: Bueno, me alegro. ¿Y hoy qué nos traes? Porque ya tu audiencia te está esperando hasta ahora. Cuando vendrá, ya está aquí. ¿Y qué nos trae hoy Fran Toro?
3: Pues mira, hoy te traigo una novedad. Se trata del primer libro de poesía que entra en biblioterapia.
1: ¡Ah, poesía! ¡Muy bien!
3: Sí,
1: ¡qué bien!
3: Ya era hora, ¿no?
1: Ya era hora, sí.
3: Mira, la obra en cuestión es Oxford Circus. A lo mejor te suena.
1: Espérate.
3: Déjame que lo aclare a los oyentes y luego...
1: Espera, que estoy hiperventilando un poquito.
3: Ve reposando. Voy a explicárselo a los oyentes. Oxford Circus es el tercer premio de poesía mar poética publicado por Visor. Su autor es Gerardo Rodríguez Salas. Uh-huh. Y además de escritor, es profesor titular de literatura inglesa en la Universidad de Granada. Pero, Robert, hay una segunda novedad.
1: A ver, no me des
3: disgustos, ¿eh? Sorpresa. Es que hoy haremos la primera entrevista en biblioterapia.
1: Però a veure un moment, tu no m'has avisado d'esto. És a dir, el Fran no m'ha avisat de res d'això que està passant. Veig aquí el tècnic que està com posant cares amb ell, que estan com, no sé si us heu compinxat o alguna cosa així.
3: Bueno, hemos venido a jugar.
1: Bueno, hemos venido a jugar. A jugar hemos venido todos. Hoy nos vamos a llevar sorpresas todos, yo creo.
3: Esto es sorpresa. Oye, ya verás cómo vamos a disfrutar.
1: Es decir,
3: de la experiencia.
1: No m'estàs dient aquesta hora, no m'està diciendo Fran Toro, que me está trayendo aquí a mi programa, a mi amigo.
3: Efectivamente, eso quiere decir que hoy tenemos en directo desde la capital nazarí, bueno, desde la capital nazarí, ¿no? Desde un pueblo que se llama Jun, a los pies de Sierra Nevada, con el arrullo de las fuentes de la Alhambra, al mismo Gerardo Rodríguez Salas.
1: No me puedo creer ahora.
3: Buenos días, Gerardo.
4: Bueno.

0: Quan està a punt d'acabar el programa, arriba a l'estudi la Míriam Frank i el Forcea, que és la dona que posa música en el meu dia a dia. A vegades una música més heavy metal i a dies que és una música molt més celestial. Míriam, bon dia, com estàs?
1: Despacito.
0: Aquesta és una de les cançons que més ha triomfat a la història de la música.
1: Se m'ha quedat.
0: El Despacito,
1: Si l'he escoltat aquest matí, se m'ha quedat en bucle i no hi ha manera. Estic Despacito tot el matí.
0: Això passa amb les cançons, no? Que si l'escoltes moltes vegades, o a vegades et passa allò que... A mi em passa aquí a la redacció, que a vegades vaig cantorrejant, no a tothom li agrada això, per cert, però a vegades vaig així com cantorrejant perquè se m'enganxa una cançó...
1: És que no pares, eh?

0: no paro, no paro. Hi ha gent que diu, no para. I veig tot el dia cantant la mateixa cançó. Això
1: és
0: una explicació?
1: Saps per què passa?
0: No.
1: Sí, doncs jo t'ho explicaré. Ah, aquest fenomen afecta, no pateixis, el 98% de la població. Ah. El 2% restant, de veritat, els admiro, bueno, perquè és
0: al·lucinant. Hi ha persones que asseguren que mai no han escoltat música i han sobreviscut, i no ho entenc.
1: Sí, doncs això és mentira, segur. Té una explicació neurològica relacionada amb la memòria a curt termini i l'anomenat bucle fonològic. El cervell humà detesta les tasques inacabades. No sé si tot passa, jo que tinc una mica de toc, és horrible això.
0: Què vol dir detecta les tasques inacabades? Allò que no
1: detesta,
0: has fet.
1: Detesta.
0: Ah, detesta.
1: Per exemple, pots deixar? Vale, no pots deixar de fer.
0: Clar,
1: no? Doncs això és una tasca inacabada, per exemple. I té una gran facilitat al nostre cervell per recordar patrons rítmics i repetitius. Quan escoltem una estructura musical molt simple, com el Despacito, no? El cervell la processa a l'escorça auditiva. Si estem fent una tasca rutinària, com treballar, que no requereix gaire atenció, no direm treballar, direm rentar els plats, per exemple, o caminar. Doncs el cervell es posa en pilot automàtic i comença a repetir la tornada per mantenir-se actiu, no? Despacito, no? Vale? És una mena de picada a mans mental, m'explico. Com que la cançó s'ha gravat com un patró perfecte, el cervell la reuneix de manera cíclica i no sap com tancar el fitxer de la memòria.
0: Que fort!
1: Perquè segurament no sabem com continua la cançó, amb la qual cosa només...
0: L'estribillo,
1: la tornada. Cantem, la tornada. Com ho podem curar, això?
0: No, no, que no es curi, que és meravellós.
1: Clar, però tot el dia amb la mateixa tornada és horrible,
0: és igual, tens una cançó que tot el dia t'acompanya, és meravellós.
1: Mira, el primer... Sí, senyor, si vostè no és com el Robert i vol trencar aquest cicle,
0: sí,
1: de que no vol estar tot el dia amb aquella cançó al cap, el primer que ha de fer és escoltar sencera, a principi a fi, la cançó per reiniciar
0: aprendre-se la memòria,
1: cervell,
0: senyora.
1: I dir-li, escolta, la tasca s'ha acabat, ja està, ja he escoltat tota la cançó, així que la cançó ja no la vull tornar a escoltar al meu cervell. I el segon que pots fer és mastegar xiclet.
0: Ah, sí?
1: Perquè desvia la teva atenció, eh? Li han recomanat a la meva filla que durant els exàmens,
0: sí,
1: mastegui xiclet.
0: Perquè
1: refresqui per centrar-se la... i per centrar-se, ah, sí, en una altra cosa que no siguin distraccions de mira una mosca. Doncs això.
0: Potser així... és el que me'n falla a mi, massegar xiclet més a la vida.
1: Doncs mira.
0: I així no obro la boca.
1: No, et pots parlar amb el xiclet a la boca.
0: Sí, no, però no fem allò... No ensenyem el xiclet, vull dir que...
1: No, això no, però sisplau.
0: No, siguem, no siguem grullers.
1: No, sisplau.
0: Molt bé. Doncs a mi quan em passen aquestes coses, de que en un moment donat del dia se m'enganxa una cançó i ja no la paro de cantar durant tot el dia, dic, tot el dia m'ha acompanyat aquesta cançó. A vegades penso en els cantants, ara ja tenen tècniques molt més... eficaces, que és posar-se una pantalla al davant, sí, amb les lletres de les cançons.
1: Ui, la Ituana es posa uns prompters amb una lletra de...
0: Però
1: abans 60.
0: Això no existia. No. Jo em pregunto, com per exemple, no sé, el Luis Miguel es podia prendre tots els boleros del món, aquells que cantava.
1: Jo crec que hi havia trossos que se'ls inventava.
0: És a dir, el público...
1: Ah, exacte. I això del público, ara vosaltres...
0: És molt recurrent.
1: No me'n recordo o no tinc ganes de cantar.
0: Si la Míriam estigués damunt d'un escenari, hagués de dir, ara us cantaré la cançó de la meva vida, quina seria?
1: Doncs mira, sempre em dius, ai, és que sempre ets molt sincera, sempre fas el que vols... És que és important això, Robert. Hem de viure a la nostra manera.
0: Ui, m'encanta esto.
2: Sé cantar, lo afrontaré serenamente.
0: No, és molt positiva, de debò. Aquesta és una de les cançons més versionades de tots els temps. Els sona, no, la melodia? Aquests són sempre així, Míriam, que m'encanten,
1: sí,
0: a mi ho saps, no?
1: Sí, ho sé, a mi també.
0: Una formació liderada per Rafa El Marxa, que són de Sevilla, són uns homes i dones que ens alegren la vida així, a la seva manera.
1: He de dir que l'original, la My Way, de Frank Sinatra, no té comparació. És un tabacle.
0: Però mira, sempre s'hi fa una cosa que a mi m'agrada molt fer, que és portar-ho tot al flamenc, per exemple.
1: Clar,
0: no?
1: Però com que sé que tu ets molt flamenc, i a mi m'agrada molt aquesta versió, i així l'entenem tots,
0: clar,
1: doncs he decidit triar aquesta cançó, però hagués posat l'original, que és My Way, de Frank Sinatra.
0: No, però m'agrada molt més aquesta versió, perquè ens posa ritme al cos, ens posa palmes,
1: mira.
0: Són... Vamos allá.

0: Amada sei tu.
1: Amor.
0: Així s'ha de viure la vida, tu, a la vostra manera, cadascú que faci sense molestar els altres.
1: Això, la seva llibertat acaba on comença la de l'altre, però mentre vostè...
0: Hem de plorar, hem de riure, hem d'estimar, hem de tot.
1: Perquè a més això és tan ràpid, tan fugaç...
0: I d'escoltar música, tu.
1: Per favor, és que jo no, o sigui, a més que ja ho hem explicat aquí en aquest programa, que ha estat molt emocionant aquest programa, hem descobert com el cervell interpreta la música, com la processa, com la reserva.
0: Que la música és molt important per la nostra salut.
1: No, la música és crucial, vital, sense música no podríem viure. M'estic emocionant i no vull plorar.
0: No, doncs tanca ja el programa, tanca.
1: Vámonos!
2: A Onda Cero Catalunya, en bones mans, amb Robert Calvo.
3: Descubren células madre. Arranca 1995.
4: Llega la inteligencia artificial.
5: La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable.
1: Bé, doncs amb això posem punt i final a un programa que esperem que hagi estat del seu interès i que, a més, hagi permès tothom despertar-se de bon humor, informat, amb alegria i amb ganes d'afrontar aquest diumenge tan estival. Esperem de tot cor que el sol entri per la finestra, però no per la de casa, no. És un sol figurat, aquell que esperem que, encara que sigui entre algunes escletxes, escoli el seu cos per omplir-lo d'energia.

0: tardes, señoras y señores. Senyores, senyors, tornem diumenge que ve a les 6 del matí per seguir explicant les històries de la vida. Però ara la ràdio segueix. No la paguin, la millor ràdio. Bona setmana a tothom. Adéu-siau.
1: Cada diumenge de 6 a 8 del matí amb bones mans a Onda Cero Catalunya. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor. Onda Cero. Catalunya. La teva ràdio.
2: Acompanyeu mucho, però no tan solo acompanyeu, sino que enseñáis, que eso es muy importante. Es decir, escucharos cada día es aprender algo nuevo.
3: Seguid así, que lo hacéis súper bien.
4: Sou el millor, un gran equip que progressa adequadament, que té inquietuds, que es preocupa per nosaltres, els oients.
5: Actualidad, noticias, entretenimiento, cultura.
6: Son maravillosos, nos hacemos sentir como parte de la familia.
7: Yo soy de las personas que pienso que lo que funciona, lo que está bien, no se toca.
8: Se os agafa molda cariño.
9: Feliz verano y sabéis que sois como una estrella, que cuanto más oscura es la noche, más brilla.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
10: Son las 8 en Canarias, las 7.

0: Sí, que el Pol Avinyó obriu temporada amb una gran òpera de Verdi, no?
1: Sí, segur que tothom coneix aquest Verdi que ens espera al setembre i a l'octubre.
0: Aquesta gran òpera, Aïda, em corregiràs si estic equivocada, la podrem veure del 27 de setembre i fins al 15 d'octubre amb tres repartiments de cantants excepcionals, com sempre, al Liceu.
1: I després és una producció que té elements molt clàssics, però alhora té elements que ens contraposen a l'actualitat dels nostres dies. Sí. Per tant, podrem veure reflexada l'actualitat mundial en aquesta producció d'Aïda, que ens interpel·la, no?, de la realitat actual, no? Per tant, crec que és un gran moment per tornar al teatre tots aquells que no ho han fet des de fa temps, i pels que vulguin venir per primer cop, sens dubte.
0: Per estrenar-se. Doncs ja sabeu, ja podeu adquirir les entrades de la propera temporada i sobretot aquesta primera gran òpera, aquesta Aïda de Verdi.
2: Òpera a la ràdio, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. Escolta-la al web d'Onda Cero Catalunya.
3: L'actualitat de Catalunya
4: sempre va amb tu.
3: Entra a OndaCero.es. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya.

0: pares són conscients, les famílies, l'entorn educatiu és conscient de que la desinformació existeix i de que les notícies falses circulen molt ràpidament, és més simple que tinguis consciència que no.
1: A banda d'eines com aquesta, com a aquest grup de treball, educació mediàtica i universitats, per on creus que passarà la solució per acabar amb aquesta desinformació?
0: Jo crec que això passa per que tinguem assignatures obligatòries a les escoles, és a dir, tant a primària com a l'ESO, com al batxillerat i també a la formació professional. Això em sembla absolutament imprescindible, que hi hagi formació reglada.
2: Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència. No.

0: i és ideal per observar les aus del delta i practicar esports aquàtics.
1: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08. No.

0: Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Estàs escoltant La Terraza, con Javier Ruiz, Onda Cero, tu ràdio.

0: Canasta, no nina.
1: Disfruta con un consumo responsable.
2: Onda Cero Barcelona, la radio que t'escolta.
3: Viatgem fins al sud d'Itàlia, a la regió de Basilicata, per descobrir una ciutat que sembla excavada directament dins la història, a Matera. Aquí no es passeja només per carrers, es camina entre coves, escales de pedra, petites esglésies rupestres i cases que durant segles van estar habitades dins la roca. Matera és famosa pel Sassi, dos antics barris troglodítics que avui formen part del Patrimoni Mundial de la UNESCO. El que abans va ser un símbol de pobresa s'ha convertit en un dels paisatges urbans més fascinants d'Europa. I el millor és perdre-s'hi sense pressa, pujar i baixar carrerons, entrar en una casa cova, dormir en un hotel excavat, a la pedra, justament, o sopar amb vistes a aquest laberint il·luminat. A Matera la llum ho transforma tot. Al matí és daurada, al vespre les pedres semblen encendre's i de nit la ciutat té alguna cosa de pessebre, de decorat antic, de viatge en el temps. També val la pena mirar-la des de l'altra banda del barranc, des del parc de la Múrglia Materana. Des d'allà, Matera apareix sencera, penjada a la roca, com si hagués crescut a poc de la mateixa muntanya. I després, tornar al centre, buscar una trattoria petita, tastar una pasta amb pebrot crusco, un pa de Matera acabat de tallar, una coca de vi del sud, són algunes de les propostes que us fem des d'Onda Cero Catalunya. Matera és una Itàlia menys evident, més silenciosa i menys massificada.
2: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
4: Però...
5: Like an empty fire, like your desire. Like an empty fire.
6: Radio Estadio Noche. Gonzalo Palafox.

0: Más de podcast. Es un mensaje de A3Media.
1: Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur.
2: Y es que con Verisur tú también podrás irte tranquilo de vacaciones, ya que con nuestra alarma con cerradura inteligente y cilindro antirrobo de máxima seguridad, protegemos el punto más vulnerable de tu casa, la puerta, siendo capaces de detectar cualquier intruso antes de que entre.
1: Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
2: Llama a Verisur al 900-272-272.
0: Verisur.
3: Onda Cero Barcelona.
4: Barcelona no se visita, se vive. Y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la historia se degusta. En el Hotel España, junto al Liceu, cocina bajo la dirección de Martín Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España.
3: A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
5: Avui us parlem d'una de les joies més espectaculars de la Costa Brava.
6: La platja d'aigua blava, a Begú.
5: El seu nom ja ho diu tot. Les aigües transparents, de tons turquesa i la sorra clara creant un paisatge de postal envoltat de pins i penya-segats.
6: Tot i l'entorn natural privilegiat, és una platja de fàcil accés per carretera, fet que la converteix en una destinació ideal per tota la família. A més, les seves aigües tranquil·les són perfectes per banyar-s'hi o practicar-hi snorkel.
5: I si us agafa gana, teniu restaurants especialitzats en arrossos i peix fresc a peu de mar. I també hi ha el parador d'aigua blava ben a prop, on podeu anar a sopar per completar una jornada rodona a la vora del Mediterrani.
3: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.

/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. OndaCero.es/Catalunya.

0: Pues hasta aquí este Radio Estadio Noche con Fernando de la Fuente y Óscar Aguilera en la técnica, con Sergio Justos y Gabri Merizalde en la producción. Nosotros que seguimos cada día, la próxima semana, es verdad, un poquito más calmada. 7 días.
1: Onda Cero Cataluña. Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
2: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts a una edició d'estiu de Nits de Ràdio. Ja sabeu que quan estem allò preparant la nova temporada us deixem amb el millor del que ha donat de si l'actual. Grans moments, grans col·laboradors, grans entrevistats i entrevistades que podem compartir des d'ara i fins a les 6. A Onda Cero Catalunya fem Nits de Ràdio d'estiu.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David

0: Fidels a la cita una setmana més, això no canvia d'hora. Ara en parlarem del canvi d'hora i de moltes més històries amb la nostra tertúlia dels Tima Creus, amb la doctora Marta González Peláez, l'Alan Jornet i en David Morales. Clar que sí, home!
1: Bravo! Bravo!
2: Bravo! Bravo! Bona matinada a tothom! Bravo, bravo!
0: Això,
2: la família Bravo està aquí.
0: La família Bravo, perquè, clar, ara està tothom. Jo ho escolto, eh? Tota la setmana vaig escoltant pels corrillos, que es deia, eh? És a dir, en qualsevol conversa, en qualsevol situació. Bueno, és que ara volen... Ara ha sortit el Pedro Sánchez, que ha dit que vamos a intentar que no se canvi más la hora. Ara tu te s'ha ficat a tu aquest tema de no canviar-lo. Jo no sé quants anys fa, ho comentàvem l'altre dia... El David, quants anys fa que ja diem que ara sí que és l'últim cop que es canvia, i així anem fent, eh? I així va la cosa.
2: I no canvia.
0: I no canvia.
2: Sí, canvia l'hora, però no canvia res a la situació.
0: Exactament. Sí. El que no canvia és la situació. El que segueix canviant...
2: El plantejament és el mateix.
0: És el mateix.
2: Però, bueno, li donem voltes, no?
0: Sí, bueno, estamos trabajando. Ai!
3: Sí? Que ho facin en aquest mandat.
0: Bueno, sí, en aquest mandat ja... Sí.
4: En aquesta vida.
0: En aquesta vida, exacte. És una mica d'aquelles coses que dius, si no ho veig jo, que ho vegin els meus fills, no? Una mica de dir, bueno, a veure què acaba passant. Sigui com sigui, el tema és que és cert que hi ha aquesta intenció d'intentar solucionar, però, clar, hi ha moltes altres converses pendents. Primer és si es deixa d'anar movent amunt i avall, i un altre tema és en quin ens quedem. O sigui, sí. Ens quedarem tots en el mateix? Cada país de la Unió Europea pot triar a quina franja es queda?
4: Cada ciutadà espanyol pot triar?
0: Efectivament.
4: Perquè també hi ha un gran debat,
0: sí.
4: Entre horari d'estiu i horari d'hivern.
0: Sí.
2: Els gallecs volen, ja fa molts anys que volen ser com els portuguesos i els anglesos. Perquè a més tenen... Hi ha una diferència amb respecte a Balears d'una hora.
0: Sí, sí, sí, sí. O sigui, és lo lògic i normal seria això.
4: Jo veia un tuit que deia: els que preferiu horari d'hivern sou gòtics o vampirs.
0: Fixa't, fixa't, clar. Clar, clar. És que, sí. No, és que a mi m'agrada més, jo aprofito més... Poso les cometes, eh? El dia a la nit, no? Em rendeix més. Bueno, doncs vostè visqui... A l'horari d'hivern, no? El d'estiu, que no sé mai quin és, el d'estiu, bueno... No, perquè el d'estiu és el que s'avança, el que... Miri, escolti-m'hi, deixi'm tranquil. Jo sí. Vull saber quina hora és i que no me la canvin. Bueno, l'hora està constantment canviant, però ja m'enteneu.
4: Si vols saber quina hora és, has d'anar a Sant Pol, no?
0: Exactament.
4: El seu gran rellotge de sol.
0: Exactament, clar.
2: Sant Pol, quina hora és, no?
0: Exactament, bueno, i clar, ojo això que deia... El David Morales. I si cada persona decideix si canvia o no canvia l'horari?
2: Això és la locura total, eh?
0: Home, tu imagina't que quedes... Escolta, que es...

0: vingut una hora tard. No, és que en el meu horari vaig canviar l'hora. Que no t'ho vaig dir. No m'ho vaig dir. I llavors, clar...
1: Tu t'imagines? Bueno, seria impossible
0: el
1: treballar.
0: El caos.
1: El caos?
0: La fi del món. Totes aquestes novel·les de ciència-ficció, així de l'Asimov i de Lovecraft, i totes aquestes que imaginaven mons apocalíptics, en cap havien imaginat una cosa tan simple com i cada uno decidió canviar la hora quan quería. I això va provocar el caos.
1: Això no van pensar-ho.
0: I això hagués provocat el caos, t'ho imagina't? Doncs avui el tren m'ha arribat bé. No, vostè ha arribat una hora tard, el que passa és que li ha coincidit que d'això me serviria...
2: Clar. Això li encantaria al ministre de Transports.
0: Sí.
1: Bueno, de fet, ell ja té un horari també diferent, eh?
0: Sí, viu a l'hivern també.
1: L'ADIF i la Renfe van per una altra banda.
0: Van en hores diferents, sí. Bueno.
1: Sí, és anar a l'estació i tenir la sort de que, mira, has enxampat un tren i pots agafar-ho.
0: Sí. Estem a re de que ens diguin directament hay que cambiar la mentalidad, hay que tener una mente más tranquila, hay que vivir menos, con menos ansiedad y llegar a la estación y ya llegará, és com la vida, no? El tren ja passarà. No, escolti, si jo a mi això em sembla fantàstic, però és a la feina que em demanen que estigui a una hora, saps què vull dir? I si no matinaria tant, si no fos per intentar arribar a una hora, no? En una conversa, algú em deia, amb l'Ignasi Melo em deia, diu, escolta, és que, clar, el problema és que hi ha gent que s'aixeca molt d'hora, lleva molt d'hora, per poder estar puntual a la feina. Ni vols arribar abans, ni vols arribar després, vols arribar a l'hora. Llavors, clar, el fet de que tu facis el teu esforç d'aixecar-te d'hora, d'això, no? De matinar, no? I que tu estiguis allà a l'estació, no en el moment en què passa el tren, perquè això te la jugues una mica, sinó el teu temps abans prudencial per assegurar-te que podràs passar i que no passa. Llavors, clar... Tots podríem entendre, doncs, aquests 5 minuts, aquests 10 minuts, no? que trigui pel que sigui, però clar, hi ha una altra cosa, és que vés a saber si passa, vés a saber
2: diuen allò que hi ha trens que només passen un cop a la vida,
0: sí.
2: Ni aquest que ni això.
0: Sí. I que queda bonic amb la teva veu, queda bonic, no? Ai, sí. Solo paso, no? Està molt bé, David.
1: Però, queda clar, molt romàntic,
0: queda molt
1: maco.
0: Romàntic, però el problema és la realitat, no? El problema és quan...
1: Però el senyor ministre no és com tu, eh?
0: No ho diu igual, no ho diu
1: no,
0: igual.
1: No és tan amable com tu, no té aquest to de veu i aquesta dulçura. No. Aquesta dolçor a la veu, ell és més brutó.
0: No, perquè ho dius tu i la gent diria, ho diu ell, diu, ja, li diuen de tot, saps què vull dir?
1: És per dir-li de tot, perdona, perquè
0: és complicat,
1: no és gens empàtic ni gens amable, senyor.
0: Aquí el tema, i davant de qualsevol situació, ja ho extrapolem una mica per fer les tertúlies, que és el que aquí ens agrada. Davant de qualsevol situació de la vida, hi ha un punt de lògica, empatia, i no de prendre el pèl, sinó de fer-ho activament és positiu, de dir, escolta, sóc conscient d'això que m'estàs dient, hi ha un problema, farem tot el possible, ens hi posem per solucionar-lo. Evidentment, davant d'aquesta actitud, ja rebaixem tensió, si la intenció realment és de solucionar-ho, evident, si és per prendre el pèl encara és pitjor. Però si, perquè a partir d'aquí, la persona que té la queixa diu, val, jo no t'exigeixo que m'ho solucionis demà, però posa-t'hi, no? És a dir, escolta, és que això hem de canviar aquesta llum que fa pampallugues. Bueno, ho tenim present, ho canviarem. Bueno, doncs potser no és demà, potser és demà passat perquè hem d'avisar d'allò, o no hi ha aquella bombilla, o el que sigui, poden ser mil coses. Però que hi hagi una actitud que dius, s'està treballant en això, no? I això, clar, no, el que no pot ser és que, ja sigui part de la característica, no? De dir, és que aquí no, escolti, facin coses, es trigarà més o menys, no? Però per això paguem els impostos, perquè es comencin a prendre decisions i accions, no?
1: Clar, és que no pot ser, per exemple, el tema dels horaris als trens, no? Jo vaig tenir que marxar de l'estació de Sants un dia perquè... Portava 4 hores de retras al tren.
0: Déu-n'hi-do, 4 hores, eh?
1: Ah, i saps què em va dir un de Renfe? Senyora, és que cada vez hay más trenes Y cada vez más difícil en la circulación ferroviaria. Pues oiga, pero esto lo tienen que resolver los técnicos, no yo.
0: Sí.
1: Ustedes me han vendido un billete.
0: Exactament, exactament. O sigui, aquí hi ha dos temes, no? Un és clarament aquest que diu, un billet és un contracte.
1: Clar.
0: Un billet és un contracte. I
1: un
0: una
1: contracte,
0: de les dues parts...
1: Amb totes les de la llei, clar sí, que sí.
0: Igual que si tu no agafes aquell tren, pel que sigui, tu no pots reclamar, perquè tu en el contracte del billet doncs entén que et compromets a que el faràs servir, que per això has pagat, doncs l'altre ha de garantir que si aquell billet té una hora, doncs evidentment s'ha de poder complir. I et dirien, bueno, però és que el que és de multiviatges no diu, no, queda marcat, queda registrat, per tant és demostrable a quina hora has entrat a l'estació. Però al marge d'això, això va per una banda, el tema de que és un contracte, però per l'altre, i aquí jo insisteixo molt, no només amb el tema dels trens, sinó amb molts altres temes, és que no es pot estar dient un discurs, necessitem augmentar la població, necessitem ser no sé quants milions, digue-li Catalunya, digue-li Espanya, som més milions dels que érem de persones i amb les mateixes vies passarem. No. No, o sigui, no és viable, mai millor dit, viable. No, si som més, necessitem més serveis, necessitem més hospitals, necessitem més presons, necessitem més centres d'atenció, més infraestructura de tot. És evident, si som més, necessitem més coses. Que té una dificultat perquè és difícil... Sí, mira, jo vinc de Madeira, que és una illa, i està foradada per tot arreu per construir túnels. Escolta, si no poden anar per dalt, doncs van per dins, però bé que s'hi posen, perquè has de buscar solucions a les problemàtiques que tens, no? Doncs aquí cal buscar més formes de poder solucionar tot això, perquè és que si no... clar, bueno, pues escolti, hi ha empreses que poden teletreballar, bueno, fantàstic, però no totes, per tant, s'ha de buscar sempre la solució, i això no és senzill, però és que no s'hi pensen, David, amb això de dir, pues hem d'augmentar coses, no? D'augmentar, pues això, hospitals, escoles, etc.
2: És que, bueno, jo crec que partim de la base que estem en un sistema en el qual cada vegada es necessiten més diners per recaptar,
0: sí,
2: per mantenir un estat en el qual, al final, el que es reverteix directament en el ciutadà és menys.
0: Exactament. És un percentatge de tot el que s'ingressa. Sí,
2: primer, perquè s'ha generat un deute, i s'està generant un deute, que és enorme, i que s'ha de tornar. Per tant, aquí ja tenim un primer pas. Però és que, a més, estem en un moment en el que els diners reverteixen en les butxaques d'uns pocs. I cada vegada ho veiem. A Catalunya s'acaba de crear l'Observatori de la Inundabilitat.
0: Molt bé.
2: Què significa això? Que no tenim un departament de territori que s'encarregui de fer això, amb uns tècnics, que no tenim una Agència Catalana de l'Aigua, i d'aquests temes, cal crear més noves estructures i noves despeses per una administració pública que ja està sobredimensionada de per si. Per tant, en si, tots els diners que es recapten cada vegada més no redunden en el benestar del ciutadà, sinó que acaben redundant i acaben caient en mans d'uns pocs, que són els que s'acaben repartint tot aquesta quantitat d'impostos que ens van apujant. Perquè estem en el moment de més... I, a més, tot això, dades de ministeris, de més recaptació de la història en el nostre país, i tot això no es transforma en bons serveis. Tots sabem com està la sanitat, tots sabem com estan els transports, tots sabem com està l'educació. Per què no ho veiem reflectit?
0: Sí, hi ha molts discursos que ens podrien semblar...
1: Aquí hi ha molts forats, com a
0: Hi ha molts forats, exactament. Sí. És com quan dius, escolta, és que no arriba prou aigua per una tuberia, no? Per una canyeria. Escolta, és que no arriba prou aigua. I dius, anem de posar més, anem de posar més. Heu mirat si hi ha algun forat pel camí? Perquè, clar, si hi ha algun forat, es perd molta aigua per allà. No? Sí, si em poses molta més, arribarà més, sí, clar, però també s'anirà més pel forat, no? O sigui, el primer que hauríem de fer seria tapar el forat, no? Fent aquest paral·lelisme. I aquí és que hi ha molts forats, d'això que ens estàs dient, David, no? Vull dir, que el problema és que al final està ple de forats, i
2: fem aigües per tot

0: de banda.
1: Exactament, sí. Mai millor dit, és així, és a dir, fem aigües i l'únic que fem és demanar que entri més aigua, és a dir, que demanar-li al contribuent exigir més del que

0: va sortir, va tornar a sortir els sous que cobren els diputats i els regidors i totes aquestes coses. I jo em poso les mans al cap sempre. És evident que una persona que decideix coses importants i que doncs ha de guanyar-se bé la vida. Jo això ho tinc claríssim, ho entenc perfectament. Ara bé, això tindria més sentit si aquella persona hagués estudiat tota la vida per allò que va fer. No perquè estigui en una llista, sinó perquè s'hagi preparat molt. Si s'ha preparat molt per allò, doncs clar, està bé que estigui molt ben pagat. Jo aquí aquest discurs el podria entendre molt millor. Ara bé, cal que se la guanyin tan bé la vida? Algú que potser no trepitja l'Ajuntament o no trepitja el Parlament i que està guanyant un sou que, em perdó, és pornogràfic, perquè estem parlant de sous de 80.000 euros l'any, 90.000 euros l'any. Escolti, no cal que sopi tres cops, m'entén? Perquè digues, no, és que té un tren de vida, després no, però si totes aquestes coses després es paguen a part, el que és pues, les coses implícites, no, de la feina. Escolti, quan la gent està cobrant 1.200, 1.300, 1.400 euros, una persona que viu pels fer servei al ciutadà no pot estar cobrant 8.000 euros al mes. És que em sembla pornogràfic. I si fos una persona, dius, mira, el presidente, el alcalde, venga, va. Però és que aquí els regidors, després que és que no sé com ho veieu, això.
1: No, i els assessors?
0: Els assessors.
1: Exactament. Quants assessors n'hi han?
0: Sí, sí.
1: Estan cobrant. I a més, molts no tenen ni idea del que estan fent. Uh-huh. O sigui, el que se'ls ha donat com a cometido.
0: Sí, sí, com a cometido, com a missió, sí, sí.
1: Sí, no tenen ni idea. O sigui, han d'anar als tècnics funcionaris, que són els que saben, que els hi fan la feina. Sí. O sigui, per què estan fent això?
0: Sí, sí, aquí...
1: Els que s'estan currant...
2: No, només... en això, perdoneu, però sí, sí. Només cal veure si heu vist les declaracions del germà de Pedro Sánchez.
1: Bueno.
2: De quines eren les seves tasques, sí, i sí, com funcionava a la Diputació.
0: Sí, sí.
2: Que no sabia res absolutament del seu lloc de feina.
0: No, exactament.
1: Però, a més, aquest senyor és una mica tonto, perdoneu, però és que... Perquè si tu vas a declarar, almenys prepara-te una mica, no?
0: Sí, és doblement curiós el fet, sí, estic d'acord.
1: Como su nombre indica,
0: sí.
1: Però què dices, idiota?
0: Sí, sí, sí.
1: De veritat, eh?
0: No, és molt fort, és molt fort.
1: És molt fort. Aquesta declaració, si ell se l'ha mirat, jo, és que em sembla que marxaria no sé on, m'amagaria i no sortiria amb la vida, de veritat.
0: Jo li dic al jovent, que li agrada tant parar les coses i manifestar-se, que per això també ens hem de manifestar, eh? I per això també ens hem de queixar, eh?
1: Per suposat, sí, sí.
0: Clar, vull dir, jo entenc que hi ha causes que pots estar més o menys d'acord, però aquestes també, eh? Vull dir, aquestes són les que ens impliquen a nosaltres directament, eh? Això és el que nosaltres hem d'exigir. I a lo millor després...
1: Pagar diners perquè s'ho gastin amb alguna cosa que no està d'acord amb el seu comès, és una cosa... Perquè i a més hi ha una altra cosa, tota aquesta gent que s'ho passava molt bé amb els diners de nostres,
0: sí, sí.
1: Quina feina, quines hores dedicava a la feina que li havien havien encarregat,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: perquè,
0: sí.
1: Bueno, si tu ets ministre, jo crec que un ministre té molta feina, eh?
0: Sí, sí. Sí, sí, però teníem...
1: moltes reunions, molts projectes, que això són hores i hores d'estudiar i veure si està, si això és viable, no viable, a veure si és millor. I escolta'm, si se dedica, bueno, em sembla molt bé, si jo, que la gent sigui feliç, és estupendo, però clar, a costa dels nostres diners, la veritat, no.
0: Sí, sí, no està... Està
1: i nosaltres som autònoms, em sembla, els tres, no?
0: Sí. Bueno, ara ens pujaran, han decidit pujar una mica el tema, eh? O sigui que estem molt contents tots en general. És allò de vés apretant més la d'això, vés apretant una mica més.
1: L'Alan no és autònom.
0: No, però ens van apretant més la història, el que dèiem d'això, no? Que cada cop entri més diners, més aigua, però no ens mirem la gestió de si aquesta aigua arriba a bon port, eh? Com dèiem, en aquest aspecte. Aquí al final tornem al mateix. La gent, jo insisteixo, la gent s'ha de guanyar bé la vida.

0: Però tothom, eh? No només, no només els que viuen... anava a dir de bueno, del contribuent, sinó que verdaderament sigui auditor, que es pugui fer una auditoria, no? Escolti, vostè què ha fet? Vostè, no, dels 200 dies que hi havia votacions, ha anat a 15... Doncs cobrarà una part del seu sou.
1: Perquè, escolta'm, clar, els professors estem avaluats.
0: Evidentment.
1: Aquesta gent que hi ha, que l'han contractat sense preguntar-te, tu pagues però a tu no et pregunten si estàs d'acord o no.
0: Sí.
1: Aquesta gent l'avaluen?
0: Bueno,
1: aquesta
0: és
1: gent
0: que...
1: fica la pota i li diuen, escolti, miri, demà no torni.
0: Mm.
1: No.
0: Bueno, però és que estan sota el deiador, ah, és que el pueblo m'ha elegido. No, el pueblo no l'ha elegido usted.
1: No.
0: El pueblo ha votat per uns partits polítics, uns representants, i a partir d'aquí, però no votes persones, votes partits. Per tant, no és del tot, és com una, és com una trampeta que ens fem...
2: Si no val pel seu càrrec, aquesta persona fora i està.
1: Clar.
0: Sí, sí, exactament. S'ha de poder, avaluar, no? Les persones per la feina i per lo demostrar. És que ara... des del Ministeri de Treball i etc., doncs es fa que hi hagi un control exhaustiu de l'horari de qualsevol ciutadano de a pie ha de registrar l'hora que entra, l'hora que se'n va, totes aquestes coses, per si hi ha hores extres. Bueno, doncs també hi ha, hauria d'haver un concepte contrari de les hores extres, que fos les hores menys, no?
1: Podríem...
0: Les hores, sí.
1: No complir, no, que no s'ha complit, vaja.
0: Exactament, i en aquest cas restar-les, no? Perquè... igual si restéssim les hores no fetes de determinada gent, pagaríem tranquil·lament les hores extres de la gent que sí que s'ocorre i sí que...
1: Haurien de donar diners ells, haurien de donar diners, eh?
0: Hauríem de fer un fons d'hores. Podríem fer com un gran fons d'hores, no? Que...
1: Escolta'm, però li proposes a la Yolanda Díaz? Perquè sí.
0: És que diria que no tinc el seu telèfon. Vull de mirar, ara he de revisar la gent. Però diria que no tinc el seu... Si no, li enviaria un WhatsApp. Yolanda, tinc una idea, ja veràs tu. Escolta, dos puntos. Què te pareixi? Una gran bolsa d'hores, eh? Escolta, qui vulgui treballar menys, però també cobra menys, saps què vull dir? És que ha d'haver una mica de
1: ens però que et pagui la idea, eh?
0: Ah, bueno, clar.
1: Estàs fent d'assessor.
0: Bueno, sí, ja ho cobraré bé, una paguita. Que em donin una paguita, és el somni de la meva
1: vida. O sigui, això gratis total no, eh?
0: No, ja ho veuràs. Encara ho registraré, entraré en un llibre, eh? Cuando tuve la idea, no, lo dijimos en Nits de Ràdio, aquí. Ho vam dir. David, és que això que diem, no? Ara ho controlen tot, no? Sou, per exemple, autònoms, a partir de quan cobres, quan t'obliguen, no? A cotitzar, el tema de això, els registradores, no? I que, pobre de tu, que no hagis registrat bé un dia que has fet. Ja només falta que ens gravin la pantalla, saps què vull dir? Allò que d'allò. I llavors, si per aquí estem tan apretats, per què tot això que té a veure amb assessors i polítics no ho està?
3: Mira, jo només us posaré un exemple.
0: Vinga.
3: Jo crec que alguna vegada ho hem comentat per aquí. Fa cosa d'un any i mig, un veí d'aquí de Sant Andreu, molt activista d'un partit, de la Colau, bàsicament, va decidir que, bueno, l'Ajuntament havia posat en marxa el projecte d'apadrinar un escocell. I ell, doncs, va fer diverses versions de l'escocell que hi havia davant de casa seva. Jo crec que alguna vegada ho vam comentar aquí, fins que va arribar una de les versions de decoració del seu escocell, que era un escocell ple de cordes. Això, els oients que potser siguin habituals de Twitter, segur que en algun moment els ha sortit la imatge d'aquest escocell ple de cordes. Quin problema va tenir aquest escocell ple de cordes? Que era un perill.
0: Clar, clar.
3: I una senyora gran va travessar el carrer i es va enganxar amb aquell escocell ple de cordes i va caure, i no sabeu la de sang que va sortir d'allà. Va ser una cosa molt greu. Doncs aquest senyor s'havia saltat les normes de com s'havien de fer els escocells, amb tota seguretat. Us puc dir quin ha estat el premi que ha rebut aquest senyor? Al mes de setembre se l'ha anomenat conseller del districte de Sant Andreu pels comuns.
0: Déu-n'hi-do.

0: Bueno, el problema és de, que a veure, i entenent que tots cometem errors sempre, eh? Vull dir que això una cosa no treu l'altra, però vull dir que ha d'haver responsabilitats, no? Perquè el que no s'hi val és que en qualsevol feina, si qualsevol cosa que puguis fer malament et pot implicar doncs, que t'acomiadin, no? Però sembla que en lo públic, no? Doncs això no funciona així.
1: Bueno, no. I
0: aquest és el principal problema. Que cal, d'alguna manera, doncs que tot estigui quantificat, que es faci públic, que la gent reconegui els errors, que... Però jo crec que ho has definit molt bé, David, amb el tema de que al final els polítics cada cop van més a ser, com si diguéssim, ultres, no? És a dir, que siguin més pels ideals que no per la feina que fan, no? I quan més famosos siguin, no? Més popularitat tenen. Popularitat, que no vol dir que hagin fet bé la seva feina. Jo crec que aquest és un dels problemes principals, no? Per exemple, jo què sé, doncs un pilot de motos, no? Sí, guanya molts diners, però juga la vida a cada competició. I tothom sap, si ho fa molt bé guanyarà, i si no ho fa tan bé no guanyarà. Per tant, el resultat és directe, no? del que fa, mentre que una altra persona doncs pot no estar donant palo a l'aigua i cobrarà el mateix o molt més que un altre que sí que s'està esforçant. I aquest és un dels problemes principals. I ja et dic, hi ha moltes variants en tot això, eh? Podria haver qui digui, doncs, no, mira, jo vull fer menys jornada perquè vull estar més temps. Home, doncs em sembla fantàstic, però vull dir que d'alguna manera s'haurà de compensar i s'ha de ser més just amb qui vol fer més i amb qui vol fer menys. El que no pot ser és que hi hagi gent cobrant molt per fer molt poc. I en tot cas, del que més fan són actes de cara a la galeria, que es diu, no? És a dir, per tenir contents els seus hooligans, eh? Sí. I no pas per fer la feina, que al final és pel que els hi paguen, perquè facin una feina. Fem una petita pausa. Pausa! Et faig com l'Alan.
2: S'ha convertit la política, ha convertit a molts polítics en la vedetització.
0: Totalment.
2: Són vedets.
0: Són vedets, sí. Són vedets. Estic totalment d'acord.
3: Fem una... Si falta la boa de plomes.
0: Sí.
2: Alguns surten no amb una boa, sinó amb una impressora.
3: Agradecidos
2: amb una
3: impressora, emocionados, sí, no? Sí, com sí. Deia la vedet.
0: Sí, pues sí. Doncs pues va, abans que ens piqui la boa constrictor, fem una pausa i de seguida seguim amb més nits de ràdio. Fins ara mateix.

0: esas placas de
1: Onda Cero Catalunya. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David

Seguim a Nits de Ràdio i seguim analitzant la, bueno, les coses que ens passen, ja he tirat el mòbil, les coses que ens passen en el nostre dia a dia i coses que no deixen de, que no ens deixen de sorprendre. I ara, l'altre dia veia un compte que em va fer molta gràcia a internet, que és d'una persona, em sembla que és japonès, que el que fa és comenta vídeos de coses, de productes, no? Aquests típics productes que diuen, ala, com hi podia viure jo sense aquest producte que em solucionarà la vida, no? I el que fa és comprovar si els compra, diu Wendy, toma todo mi dinero, els he de comprar, i quan li arriben comproven si realment és un èxit o li han pres el pèl. I més o menys, bé, si en el 90% dels casos li han pres el pèl. Però fa molta gràcia. I jo crec que aquest tipus de comptes el que ens ajuden és a comprendre a que no ens creguem tot allò que veiem. Que pot ser que alguna cosa sí sigui interessant, que alguna cosa sí sigui real, però que n'hi ha de moltes d'altres que hem de sobreentendre, és a dir, no hauria de ser així, però que hem de tenir aquest, diguem-ne, aquest instint desenvolupat d'entendre que hi ha molta gent que ens vol prendre el pèl directament, no? I això a les xarxes passa més. I cada cop els vídeos d'intel·ligència artificial són més elaborats